0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a Icat.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern de Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament. Primer celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu. Serà a les 9 del matí. Els aprovarà i després els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i els Comuns. El partit que lidera Jéssica Albiach va pactar ahir fer costat als comptes, tot i que adverteix que no donen un xec en blanc al govern. Sentim Albiach i la consellera d'Economia, Alicia Romero.
2: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
1: Si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: El Departament d'Educació i els sindicats es reprendran les negociacions avui després que la taula sectorial no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros més al mes. L'USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues.
1: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Serien retingut prop de mig milió d'euros que l'expresident espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per, suposadament, influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge José Luis Cálama dos dies després d'imputar Zapatero.
4: Puig i Estelle Edé trenquen negociacions i no es fusionaran. La companyia catalana de perfumeria i la nord-americana de cosmètica admeten dificultats insalvables i diuen que a partir d'ara se centraran en els seus respectius plans de negoci. S'avorta així la creació d'un grup que hauria estat el segon més gran del sector, només pel darrere de L'Oréal.
1: Lleida celebra a partir d'avui una nova edició de l'Aplec del Cargol. S'hi esperen 17.000 collistes i se serviran 14 tones de cargols. La festa, que comença aquesta tarda amb lo cargolasso, potencia aquest any l'espai per als visitants. Abans de l'estiu es podran demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric.
4: L'anunci l'ha fet el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, en la presentació del Pla Auto 2030 a Catalunya. Els ajuts de fins a 4.500 euros es van anunciar el desembre passat, però encara no s'havien posat en marxa.
5: Antes de verano serà operatiu el sistema, però ja antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuando estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
4: L'anunci s'ha fet en unes jornades del sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president Salvador Illa s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol i ha anunciat també una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en el sector de l'automoció.
1: Esports, la jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar demà la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, tot i que continua de baixa i no ha pogut completar cap entrenament amb l'equip.
4: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha comunicat a la Junta Electoral del Club Blanc que té la intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència i plantar cara a Florentino Pérez. Demà està previst que Riquelme presenti l'aval requerit per ser proclamat candidat.
1: En bàsquet, els New York Knicks fan una passa més en el seu camí per jugar a la final de la NBA. Aquesta matinada han tornat a imposar-se els Cleveland Cavaliers en el segon partit de les finals de la Conferència Est i situen el 2-0 en una ronda del millor de 7 partits.
4: El Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda del Gran Premi de Catalunya de diumenge passat.
0: Fins aquí les notícies.
6: Àlex Bosch, Avui comença l'aplec del cargol.
1: Lo cargolazo.
6: Com has dit això?
1: Lo cargolazo.
6: Marta, què?
1: M'agraden molt a mi els cargols, eh?
7: Ah.
6: Lo cargolazo.
7: Lo cargolazo.
6: Tu hi aniràs, Marta, com a bona lleidatana?
7: Ai, no, aquest any tinc una altra cita.
6: Deixes penjat els lleidatans?
7: Sí.
6: Ara explicarem per què.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 22 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor, amb màximes alerta de 35 graus a ponent. Se l'esperava Lleida, com cada any, però aquest any és baixa. A veure què explica Marta Viana. Molt bon dia. Quin és el motiu pel qual no vas a la festa del Cargol aquest any?
1: Doncs perquè hi ha un altre esdeveniment importantíssim a la ciutat, en aquest cas de Barcelona, que és el nostre estimadíssim Bad Bunny. Uh-huh. Són unes entrades que vaig comprar fa un any.
0: Sí.
1: En aquest moment ja vaig pensar, a veure si ho puc combinar, si no ho puc combinar, perquè, clar, en realitat la nit grossa i la nit guapa... És divendres.
0: Excuses.
1: Llavors, mira, tinc un col·lega que m'acaba de dir.
0: A veure, expliquem-ho.
1: M'acaba d'enviar un missatge.
0: I què diu?
1: A veure, Martí.
0: A veure.
1: A les 4:44 m'ha enviat un missatge i m'ha dit, uf, ara vaig a dormir, gairebé truco al programa.
2: Que truqui.
1: No és que moment truqui, de trucar. Ja et dic jo que no, perquè avui dijous ja s'ha fet, la nit de dijous de divendres, perdó, ja s'ha fet un primer sopar de plec.
0: Molt bé. Marta Viana, la lleidatana del programa, la de que cada any a mi no em cola mai a la festa, a la plec del Cargol, perquè sóc que per entrar ja a la plec del Cargol necessites un carnet de lleidatà de mínim 25 anys, deixa penjat els lleidatans per anar a veure Bad Bunny.
1: Sí.
0: Ja t'ho fotràs després amb la gent de la teva terra.
1: Ja,
0: Marta,
1: ho arreglarem.
0: I tant, que ho arreglarem.
1: Segur que hi haurà molta gent que avui faltarà a la plec.
0: Exacte. Lara García, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita de Naomi Campbell, que avui fa 56 anys, que diu, si em diuen no, sempre trobo una altra manera d'arribar al sí.
0: Quina hora per arribar sempre al sí, Naomi Campbell, que ha protagonitzat al llarg de la seva carrera com a model algunes polèmiques interessants.
1: Sí.
0: I nosaltres, per cert, aquest matí de divendres, final de setmana, li diem sempre sí a un artista que avui ho farà espelmes i que amb els anys no ha parat de sumar no només anys, sinó també èxits.

0: Nascut a Manchester l'any 1959, Stephen Patrick Morrissey és una de les figures més influents i controvertides de la música, amb una personalitat sovint provocadora. Va assolir la fama com a cantant de la banda de Smiths durant els anys 80 i va marcar tota una generació. Després de la separació de la banda, l'any 1987, Morrissey va iniciar una carrera en solitari i es va consolidar amb la seva reputació com un artista capaç de reinventar-se sense perdre la seva identitat. No podem passar per alt que, a més de la seva trajectòria musical, Morrissey també és conegut per les seves opinions polèmiques sobre la política, la identitat nacional i els drets dels animals. De fet, és un defensor ferm del vegetarianisme i dels drets animalistes. L'impacte cultural de Morrissey és indiscutible. La seva estètica, la seva manera d'escriure i la seva actitud escènica han influït nombrosos artistes i bandes de música independent. Per molts, Morrissey representa la veu dels incompresos, dels sensibles i dels qui viuen el món amb una certa distància emocional. Avui ens veiem amb ell perquè avui, 22 de maig, Morrissey bufarà espelmes, 67. Ja podeu llançar el despertador per la finestra, que per fi és divendres, i en aquest programa se celebra com cal que hem superat una altra setmana amb èxit. Cap de setmana per endavant, amb Morrissey de fons. Res pot anar malament.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Com es nota la redacció que és divendres, que sí?
2: Hi ha un altre ambient, diferent. Sí. Dels altres. Sempre hi ha bon ambient a la redacció, sí, del matí, això ho hem de dir, que habitualment hi ha molt bon ambient. El que passa és que hi ha dies que la gent està més capficada, més adormida. Avui, tot i les sones, respira aquesta alegria primaveral
0: ara,
2: i de divendres fantàstica.
0: S'agraeix aquestes hores del matí.
2: Esperem
0: transmetre-ho a l'audiència dels matiners.
2: Esperem.
0: I a partir de les 6, què passarà el
2: doncs,
0: matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, el matí un cafè a la tarda rom, què diria aquell? No, avui parlarem, okay, òbviament, del concert de Bad Bunny i de com s'està preparant tota l'anella olímpica. De fet, Marta Viana ja hi anirà ben d'hora per veure si hi ha gent fent cua i que li guardin tanda. I també parlarem amb la directora de l'anella olímpica per veure com es munta aquest tinglado, i mai millor dit.
0: El tinglado
2: és una expressió, no estava comparant el tinglado de Vilanova, que és el festival que es fa a finals de juliol, el millor festival que trobareu a Catalunya, amb el tinglado que es munta avui a l'estadi olímpic amb Bad Bunny.
3: Que el també podríeu convidar. Ah, Bad Bunny, s'accepte. Ens fa una cosa així més autogestionada.
2: Parleu amb els organitzadors del tinglado, però crec que només hi ha artistes en llengua catalana.
0: Perdona, la plec també podria anar-hi Bad Bunny.
3: Bueno, guapo, 2017, primera vegada que Bad Bunny va venir a Espanya. On va ser?
0: A la plec?
3: Al Biloba.
0: Ah.
2: Però a la plec pel matí ja no es veu cafè, vull dir que...
3: No.
2: Va, parlarem de Bad Bunny. Avui farem un programa també bastant televisiu perquè parlarem del rosco de passar palabra. Això és un dels grans temes que hi va sortir. Després que el Suprem li donés la raó a Mediaset, l'antiga propietària del rosco, dient que era seu. Per tant, Antena 3 l'hauria de deixar d'emetre i recordem que és un dels programes amb més èxit de la televisió.
0: Boníssim, per tant, és
2: un tema bastant interessant. I també, parlant de televisió, però dels Estats Units, parlem de Stephen Colbert, que ha fet l'últim show aquesta nit i, per tant, veurem com ha anat i ho comentarem amb el Francesc Garriga. Després farem àgora esportiva prèvia de la final de la Champions, que hi ha demà, prèvia també dels partits de primera en què el Girona s'hi juga el descens, o la salvació, millor dit. Per tant, veurem. Després, amb Oriol Ferrés i Sílvia Coppolo parlarem d'odi i d'odiar el pare. A partir del que ha passat aquesta setmana amb Mango. I a les 11, Maria del Mar Bonet, que també serà un plaer
0: rebre-la. Quina meravella.
2: Sí, una meravella en aquest estudi. Home. Després, les recomanacions del cap de setmana i els temes pendents i el concurs pendent. Recorda que el concurs pot endur 200 euros... que és el que val una entrada de Bad Bunny, per exemple.
0: Amb una mica de sort, si no les agafes a la revenda. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia, Matías.
0: Aniràs a Bad Bunny? Perquè mig Catalunya va avui a veure Bad Bunny.
4: Jo, en principi, no.
0: No?
4: No, no, altres coses tinc a fer, però Bad Bunny, no.
0: Espera, que Maiol s'acaba d'aixecar i ara es torna a seure.
2: Estadísticament no és mitja Catalunya. Estadísticament seria un 0,7% dels catalans, que és el que hi cap a l'Estadi Olímpic.
0: Des de que passa d'ara, Maiol, de veritat, Maiol.
2: A més, volia fer aquest apunt.
0: I a la tarda una mica de rom, o no?
4: Això sí, veus? Això sempre estem a punt.
0: Vinga, Àlex, que ha passat el món mentre
4: doncs,
0: dormia.
4: No sé si teniu la intenció aquesta ser de viatjar a Nova York, però jo no us ho recomanaria.
0: A veure.
4: No us ho recomanaria gens, especialment si ho feu a principis de juliol. La ciutat podria col·lapsar. I, en tot cas, els preus dels hotels per aquelles dates estan absolutament disparats. Us ho explico. D'entrada, s'estarà celebrant el Mundial de Futbol. A més, hi ha els tradicionals focs d'artifici que es fan a la ciutat coincidint amb les celebracions del 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units, que aquest any, a més, és especialment especial perquè es compleixen 150 anys de la declaració de la independència.
0: Doble focs artificials.
4: Exacte. Però a tot això, segons hem llegit aquesta nit en diversos teletips, s'hi haurà d'afegir la boda de la cantant Taylor Swift i l'estrella de futbol americà Travis Kelce. Els novaiorquesos ja saben que serà el 3 de juliol.
0: Ah, coincideix,
4: És a dir, el dia abans del dia de la independència hi haurà el casament de l'any als Estats Units i en aquesta ciutat. Es veu que en els darrers dies se l'ha vist a Taylor Swift visitant diversos indrets de la ciutat amb els pares i els germans, cosa que fa preveure que ja ha triat que es casarà a Nova York. A més, Swift ja ha comunicat la data als seus convidats. Per tant, ja sabem que és el 3 de juliol. N'hi haurà uns 200, entre 150 i 200.
0: Em sembla poquíssim.

0: Una dona previsora, la Lara, clar que sí. Jo no vaig fer el mateix.
1: I ara mira.
2: I ara picarà.
0: A la Costa Brava em quedaré. A la Costa Brava, que sí, està molt bé. Que sí, està molt bé.
1: Ai, és bonic.
0: I tant. Perquè el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè ja està tot a punt per l'arribada de la Fira Literal. Demà i diumenge al recinte Fabra i Coats de Barcelona. Serà la 12a edició d'aquesta fira literària, que no només es caracteritza per presentar novetats, sinó també per plantejar debats i potenciar el pensament crític. Enguany hi serà Nilan Paper, Màriam Barghouti, Eudald Espluga o Alba Cirera, entre molts altres. Potser sí que els llibres poden contribuir a fer que el món sigui una mica millor.
0: Un quart de 6 del matí, 2 minuts, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners de Catalunya Ràdio. Us recordo també la missió conjunta per ICAT. I a aquestes hores del matí, Marta Bani, de què parlarem, Pol?
4: Que la Generalitat ha paralitzat el rodatge de l'última pel·lícula de Russell Crowe a Sant Cugat per la peste porcina.
0: Sembla el motor d'un Seat. Seat antic, un Seat antic. Però, Marta, què és, un cargol, això?
4: FX Engla. D'acord? Sorollet de senglar per començar el matí.
0: El vas escoltar abans de carregar-lo?
4: Sí, l'he escoltat aquest matí. M'ha semblat bastant adequat. Sí. No, ja està. Ja, fins aquí. El rodatge es veu que s'estava fent a l'antic camp de golf de Sant Joan, amb uns terrenys que eren propietat de l'Incasol, de l'Institut Català del Sol, i que al febrer doncs, es va donar llum verda per aquest rodatge. Això sí, condicionat al compliment d'unes normes que eren un tancament perimetral efectiu i unes mesures de bioseguretat, com ara, per exemple, a controls d'accés, restriccions de moviments i protocols també higiènics per totes les persones, pels equips i els vehicles que formaven part del rodatge. I què ha passat ara? Doncs, evidentment, que no s'ha complert res de tot això i la Generalitat ha dit que prou fins a nova ordre i ja ha anunciat que enviarà un requeriment legal.
0: Molt bé, escolteu, que avui tenim un oient de luxe, per cert, que m'acaba d'enviar un WhatsApp, Manu Guix, que aquestes hores ja està despert.
4: Ah, hola!
0: Bon dia, Manu! Que se'n va de cap de setmana i està despert a aquestes hores. Ja, i ara m'acaba de dir bon dia, que escolta'm, doncs una meravella tenir-lo d'oient aquest matí. Ara el truco. A veure, potser després el truco.
4: Sí, abans
0: de,
4: sí.
0: A veure si l'enganxo. D'aquí, amb quina bona notícia ens seguim al matí? Lara.
4: Tenim bona notícia pel català. L'Ajuntament d'Olot iniciarà el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes que es poden enfilar fins als 3.000 euros. Tot això ho farà després de mesos acompanyant aquests comerços i d'oferir-los eines perquè implementin el català com toca en els, doncs, a les seves botigues. La majoria són barberies. Els segueixen també molts bars i supermercats. Podem sentir ara la regidora de Comerç, la Gemma Canalies.
5: Tenim molt clar que el comerç és el motor de llengua i identitat de la nostra ciutat. Més que un motor de llengua i identitat, també és una font de proximitat, de tracte, de relació, i en aquest cas sí, des dels mateixos comerços, el dia a dia es poden comunicar, es poden dissenyar, es poden tenir tots els recursos. En llengua catalana realment augmenta molt el que és el vincle entre el comerç i la mateixa comunitat.
0: Vagi per endavant, que Gemma Canalies i jo no tenim res a veure, ja t'ho dic ara.
4: M'ha sorprès, sí, a mi també em va sorprendre molt.
0: És que hi ha a la zona de la Garrotxa hi ha alguns Canalies.
4: Deu ser el nom de per allà.
0: Sant Cugat del Vallès, Molins, Garrotxa, devem tenir alguns lligams perquè hi ha pocs Canalies.
4: Sí, jo no en coneixia cap.
0: Sí, doncs és una cosina llunyana.
4: Que truqui també.
0: Sí, que també truqui.
4: Que truqui Gemma Canalies.
0: Que truqui tothom, que truqui tothom. Petonet a la Gemma Canalies des dels matiners.
4: Records.
0: Però que vagi per endavant, que no tenim res a veure. I com batega el cor aquest matí?
4: Doncs batega amb el presentador de televisió Jesús Vázquez. Ha passat... Ui, no m'ha sortit.
0: Mora meva, com estem avui.
4: Vázquez. Ha passat pel programa d'Aimar Bretos i ha parlat del cas Arni. Recordem que va ser un escàndol que es va produir a Espanya el 95 i en relació amb una trama de prostitució de menors en un bar de Sevilla, l'Arni. Al final, la majoria dels acusats, que eren moltíssimes personalitats públiques, entre ells Jesús Vázquez, eren innocents i van ser absolts. I ell es refereix a aquest cas com una cacera de bruixes.
6: Cuando empezó todo el caso famoso, caso Arni, mi madre se puso muy enferma y se murió antes de que saliera el veredicto, que era inocente, porque yo nunca había estado en ese puto bar. Se murió sin saberlo y eso me dio mucha... O sea, es una cosa que también la llevo un poquito ahí. Hubo personas en aquel caso que sabiendo que éramos inocentes nos llevaron para adelante. Chico, que se jodan. Ojalá tengan la peor de las suertes y ojalá estén pasando una vida de mierda.
1: Y es liberador, es muy liberador, porque mi

0: hicieron daño siendo inocente. Entonces, oye, lo siento, chica, muérete.
1: Va ser una entrevista molt intensa en què Jesús Vázquez, com veiem, es va obrir en canal i també es va mullar sobre temes com el racisme.
0: Es que no es verdad que haya personas que por el hecho de ser extranjeras tengan prioridad sobre las españolas. No es verdad. No es verdad que en la Seguridad Social se atienda antes a unos que a otros. No es verdad. No es verdad nada de esa prioridad que algunos hablan.
2: Te veo calentito.
0: Bueno, es que creo que hay que defender la verdad.
3: Val molt la pena escoltar la conversa que van tenir, perquè realment Jesús Vázquez va ser claríssim i està en una època de la seva vida en què parla des de la tranquil·litat i des de la reflexió del pas dels anys. Recupereu-la, perquè el cert és que val molt la pena. I alerta, perquè el cor també batega amb Amaya.
4: No busques Amaya en internet.
3: Què ha passat, Marta?
1: Doncs es veu que ha donat una entrevista a la revista Elle, on ha explicat que ara mateix es veu que no està en el millor moment amb la seva autoestima. Ha dit que la té baixa, ha dit literalment, que es mira al mirall i li fa ràbia, perquè ho hem estat parlant també molt aquí al programa. S'ha posat de moda, no?, això d'estar massa, massa prima, i això es veu que quan es mira al mirall, doncs l'influeix i molt. Diu que a ella li agrada moltíssim menjar, que és un dels grans plaers que té. Tot i això, bones notícies, perquè no ha perdut la seva manera tan sincera de ser ni de fer. I atenció a aquestes dues preguntes que ha donat a la revista El Primer, sobre el primer pensament que té quan es lleva. Diu això.
5: Mi primer pensamiento del día. Puta alarma, supongo. No sé.
1: Puta alarma, claríssimament.
3: L'entenem perfectament.
1: I la segona pregunta és sobre la cançó que més... ¿Amb qué me identifica? Perdoneu.
5: O algún villancico, de repente, podría ser. Campanitas de lugar, algo así. Me podría sentir identificada. Cumpleaños feliz, de repente, también me identifica bastante. Cumpleaños feliz, te voy a ver.
1: Es que es la millor.
3: M'encanta, Maia.
1: Sí, és fantàstica.
3: M'encanta, Maia. Vinga, va, que en 7 minuts arribem a 6:15. I quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio hem debatut sobre com parlen els joves. Si teniu fills petits o adolescents, us sonarà l'expressió aquesta de 6-7. N'hem parlat amb la lingüista del 3CAT, Olga Clapés, que ens deia això.
6: Justament, el que volen els joves és que no els entenguis. T'he sentit aquest matí que deia, jo encara no acabo de saber ben bé què és això del 6-7, no?
3: Doncs
6: justament és el que busquen. I en el moment que la teva mare sap... Què estàs dient? Ui, ja ho deixo de fer servir.
2: Vaig a menjar un plat de pasta. Em pregunten, què tal el plat? Puc dir 6-7.
6: Ho pots fer servir.
2: I seria un regular.
6: De manera random, que diuen ells, que segur que l'encerta.
3: Amb només 6 minuts, 6:15 del matí. Epa! M'encanta aquesta cançó d'Elvis.

0: I Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu, sé que ha sigut una setmana que hem parlat molt de subhastes milionàries aquí al programa, doncs deixeu-me acabar la setmana parlant precisament d'això, perquè un 22 de maig es venia una guitarra d'Elvis Presley, una guitarra que, per cert, li havia regalat el seu pare, es va vendre per $334,000, es va vendre en una subhasta a Nova York, una guitarra que es veu que Presley li havia donat a un fan durant un concert a Carolina del Nord el 1975 i després, uns anys més tard, doncs es va posar a subhasta. Ja em diràs tu en quin moment, no? Regalen una guitarra i a més a més la poses a subhasta. Quédatela, ja està.
0: Si et fa falta els dinerons, Marta,
1: ja,
0: a vegades
1: no,
0: aquestes coses et poden salvar la vida.
1: $334,000, tu.
0: Doncs mira, ja tens per comprar-te un bon piset. Bé, tal com està ara, un piset de 30 metres quadrats, també t'ho dic. Quin dia ens espera astrològicament parlant? Cristina Borreguera, d'Astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, divendres 22 de maig, el sol es troba amb Urà a bessons i l'ambient pot portar sorpreses, idees sobtades i ganes de trencar rutines. És un moment per obrir la ment, expressar-te d'una manera més autèntica i deixar que entri aire fresc. Potser avui una conversa, una notícia o una idea et mouen de lloc. Això, ben mirat, també pot ser necessari. Bon cap de setmana.
0: Lara, i qui bufarà espelmes?
3: Mare meva, totes les persones
0: sí.
3: que van néixer un 22 de maig. A veure, agafem aire. Comencem felicitant el crac del tennis Novak Djokovic, que avui en fa 39. Arriba al 56 la guapíssima top i sovint polèmica, que ja ho ha comentat Naomi Campbell. En voleu més? En tenim més. L'influencer Emma Chamberlain en fa, ai senyor, 25.
0: Ai, pobreta.
3: Té la meva edat?
0: Sí. Senyor.
3: Ho has dit a l'inici del programa, avui també celebra el seu aniversari, el cantant Morrissey bufarà 67 espelmes. En tenim encara més.
0: Vinga.
3: El presentador Alfons Arús en fa 65, l'actor Willy Toledo arriba al 56 i ara sí, acabem felicitant l'actriu Antonia San Juan, que avui celebra que en fa 65. I ara agafo aire per dir-vos per
0: molt
3: molts
0: bé,
3: anys.
0: Molt
3: si us
0: bé,
3: va bé, doncs quedeu tots plegats i així les bufeu tots junts.
4: Xavi Canalies, desperta Catalunya abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
4: Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: I d'aquí uns moments repassem alguns dels grans moments que ens ha deixat el món de la televisió i de les xarxes, com per exemple els Javis al Festival de Cannes. Abans, una cançó que és pura cafeïna.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el periodista Jordi Banchoto de la gira de Bad Bunny a Barcelona. I a partir de les 11 conversarem amb Maria del Mar Bonet. Francesc Garriga farà la tarda des de Girona, hores abans del decisiu partit contra l'Elx per la salvació a primera divisió. De 4 a 6, des de l'exterior de l'Auditori de Girona, que celebra 20 anys. El Catalunya Nit tancarà setmana entrevistant Pol Rodríguez, director de la sèrie Revelejar, coincidint amb la seva estrena. I aquest cap de setmana, al suplement, repassarem les novetats del cas Andic amb Maika Navarro i estarem pendents de la final del Barça a la Champions femenina.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 22 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. El govern de Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament.
2: Primer celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu, serà a les 9 del matí, els aprovarà i després els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra. I després dels comuns, el partit que lidera Jéssica Albiach va pactar i fer costat als comptes, tot i que adverteix que no donen un xec en blanc al govern. Sentim Jéssica Albiach i la consellera d'Economia, Alícia Romero.
3: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
4: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
2: Previsiblement, i si no hi ha entrebancs, a mitjans de juliol la cambra validarà els primers comptes de la legislatura amb una dotació de 49.000 milions d'euros.
0: Doncs precisament el Parlament ha girat l'esquena a la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
2: Els diputats els han reprovat i n'han demanat la dimissió arran de la infiltració policial en assemblees de docents. Esquerra i els comuns, socis d'investidura del govern Illa, han votat a favor de la destitució de Trapero, així com la CUP i Junts per Catalunya.
5: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
6: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
7: El que cal és un canvi del director general de la policia.
8: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia. I cal també, conseller Parlon, que la cessin a vostè.
2: El Partit Popular ha fet costat al PSC en el rebuig a la reprovació i Aliança Catalana i Vox s'hi han abstingut.
0: La cambra també fa un toc d'atenció a la consellera d'Educació pel conflicte amb els docents.
2: També n'ha demanat la destitució amb els vots a favor d'Esquerra Republicana i els comuns, si a curt termini no aconsegueix tancar un acord amb la comunitat educativa, que recordem està en vaga.
0: Justament avui hi ha una nova reunió per intentar desencallar el conflicte.
2: Serà aquest migdia, després que la reunió d'ahir s'acabés sense acord. L'escull continuen sent les demandes salarials dels docents. Reclamen un increment de 500 euros mensuals. Educació ho considera inassumible, però veu marge per a l'acord. Per la seva banda, Iolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari USTEC, avisa que si no hi ha acord, les protestes aniran a més.
9: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martín per suposadament influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògica la mesura del jutge.
10: Si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
0: Brussel·les retalla 0,3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica.
2: Espanya, de fet, és l'únic país de la zona euro que la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement gràcies a la despesa de les famílies i empreses i també a l'arribada d'immigrants.
0: Les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades.
2: L'Iran es nega a entregar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump. Just ahir, el president, el líder suprem de la República Islàmica, Mojtabà Khamenei, va dictar una ordre perquè aquest material imprescindible per fabricar una bomba nuclear no surti del país. Coincidint amb això, Trump ha insistit que Teheran no n'ha de tenir.
11: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
0: I tenim més detalls sobre la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
2: A l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família hi assistiran 8.000 persones, 4.000 a l'interior i 4.000 més a l'exterior, que podran seguir l'acte mitjançant dues grans pantalles. Un cop acabada la missa, el Papa Lleó XIV sortirà fora del temple i beneirà la torre, que estarà il·luminada fins a la creu.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
12: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
13: Bon dia.
0: Anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
12: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes les portades, o gairebé. La Vanguardia titula que el jutge bloqueja els seus comptes i els de l'empresa de les seves filles. Bloqueig també és el verb que fan servir l'Ara i el País, i en el cas d'aquest segon hi posa la xifra bloquejada, 500.000 d'euros.
13: Dues curiositats, però la
1: la primera, El Periódico no se'n fa ressò, no apareix ni com a tema principal ni entre els altres sistemes. I la segona curiositat, la portada de l'ABC no porta una foto de l'expresident espanyol, sí una caricatura, el que porta és una caricatura en què les seves celles són dues masses de jutge i els seus ulls s'aguanten com si fos una balança de la justícia.
12: Altres noms propis de portada, Enrique Riquelme, que optarà a presidir el Madrid, diu Lara, que fa el salt, afegeix El Mundo, que plantarà cara a Florentino, titular El País.
1: I si hi ha una foto que destaca per la seva bellesa en diverses portades, és la de la Sagrada Família, de l'interior del Gran Temple. Lara explica que 600 cantaires rebran el papa a la Sagrada Família. El Periódico ho resumeix titulant La Sagrada Família a punt.
0: Obrim aquests dies també els articles dels diaris. Avui, un dia més, el cas Zapatero, que domina els articles d'opinió i editorials.
1: Lara diu que la imputació de Zapatero és plom per a les ales del PSOE i assenyala que cada dia que passa el cas és més difícil de digerir per als socialistes i per als socis que els donen suport.
12: El diari exposa que la societat necessita que les explicacions de l'expresident espanyol arribin com més aviat millor.
1: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que el resultat de les eleccions andaluses hagués estat molt pitjor per al PSOE si la resolució judicial contra Zapatero hagués sortit a la llum uns dies abans.
12: Quan subratlla que l'expresident és l'última tanca que partirà a terra perquè el sanchisme es descompongui com un castell de cartes.
1: Hi ha dos articles d'opinió que fan referència a les celles de Zapatero. Najat El Hajmi titula a El País l'últim de la cella i a l'ABC María José Fuente Álamo titula ZP de Bren fins a la cella.
12: El Hajmi considera que Zapatero encarna aquella esquerra que fa temps que va perdre el seu nom i que, sigui condemnat o no, la seva vida després de la política ja és un cop per l'esquerra.
1: Per la seva part, Fuente Álamo remarca la contradicció que suposa que Zapatero impulsés l'agenda ecològica quan era el govern i després s'enriquís, diu, amb el petroli veneçolà.
12: A El Periódico, el periodista Juan Cañete Baile titula el seu article La pertinaç corrupció.
1: Assegura que les trames corruptes a Espanya no són un fenomen atribuïble a un partit o a una ideologia, sinó un problema sistèmic que travessa dècades, governs i institucions.
12: Al marge de Zapatero, El Mundo dedica l'editorial als pressupostos de Catalunya. El titula Catalunya es desconeix.
1: El diari diu que el preu dels comptes catalans ha estat més nacionalisme i menys drets i llibertats. I diu que la factura la pagarà Catalunya, però també la resta d'Espanya.
0: I a aquestes hores del matí també saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
13: Hola, bon dia.
0: Repàs a la premsa digital. Què proposen per evitar el robatori de bicicletes?
13: Doncs posar unes bicicletes, podríem dir, esquer, amb un GPS per veure si les roben i a quines zones de la ciutat les traslladen. L'objectiu és preveure futurs robatoris. La idea surt d'un informe de la Bicicleta Club de Catalunya i l'ICTA-UAB. La coordinadora de l'estudi explica que al voltant del 20% de les víctimes de robatoris de bicicletes deixen d'utilitzar-la, de fer-la servir. L'any passat es va denunciar el robatori d'un miler de bicicletes, un centenar més que l'any anterior. Ho veiem a BTV.
0: Quan pot arribar a costar el turisme del somni de luxe?
13: $2,000 la nit.
0: Mare meva.
13: Sí, s'està posant de moda l'anomenat Sleep Experience, és a dir, habitacions d'hotel dedicades només a dormir en profunditat i qualitat.
0: I això costa 2.000 euros?
13: Sí.
0: De veritat que s'està quedant un 2026 guapíssim, eh?
13: Sí. Els primers estudis apunten ja que aquesta indústria mou 6.000 milions de dòlars l'any. Ho emmarquen en una societat on cada cop hi ha més gimnasos oberts de nit, pistes de pàdel a prop dels habitatges, en definitiva molt soroll, la gent busca llocs de qualitat per poder dormir.
0: Molt bé. Una ciutat de cine.
13: Manresa. Els rodatges de la ciutat han reportat a la capital del Bages més de 5 milions d'euros. És el retorn econòmic de la filmació de 291 projectes audiovisuals des del 2017. Són dades que veiem al Regió 7, que detalla que l'idili de Manresa amb el cinema va començar amb Netflix i Hash.
0: Els nens tenen la paraula.
13: El Carràs, el Segrià. Són ells els que han triat els noms de parcs i places del municipi que encara no en tenien. En concret, són alumnes de 5è i 6è, propostes guanyadores. Per exemple, carrer Ponts de Sant Jordi, Parc 23 d'Abril, Parc de l'Ombra, Parc Roser Capdevila, Parc de la Calma, Parc dels Colors o Parc del Patufet. Veiem el Segre.
0: Doncs molt bé, escolta'm, quina bona iniciativa.
13: I tant.
0: Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Aquesta setmana també ens ho ha avisat, ens ha anat avisant l'Eloi Cordomí que hi hauria un canvi cap al bon temps i crec que serà així, Marc Jurado.
12: I tant, tindrem ambient d'estiu, de fet, com si fos aquest, en aquest mes de maig, volem dir, fora farà molta calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus. Fins i tot, de fet, es poden assolir els 35 graus a Ponent. Només a les poblacions a tocar del mar la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. Pel que fa al cap de setmana, demà dissabte, la temperatura tocarà sostre, amb un dia de sol. Diumenge també bona temperatura. temperatura, però podrien reaparèixer els ruixats de tarda, només però als Pirineus.
0: I avui, com no podia ser d'una altra manera, dia gros per Bad Bunny. Por la mañana.

0: Marta, quins nervis, quins nervis.
1: Sí, t'he de dir que porto... I aquesta setmana té a l'època de vaig començar nerviosa.
0: No puc més, no puc
1: més. Ara vídeos, ja
0: ara,
1: res.
0: Ara, i compra'm merchandatge, algun regalet, alguna cosa.
1: Alguna cosa caurà. Avui concerts, evidentment, a l'Estadi Olímpic, el Lluís Companys, un concert que es repetirà demà. Està tot venudíssim, es van esgotar les entrades molt i molt ràpid. D'aquí una estona, de fet, ja anirem al matí amb el Matí Catalunya Ràdio per veure doncs, si ja hi ha les primeres cues i si com un mes desperta doncs, la ciutat de Barcelona per veure aquest primer concert. Un concert que, per cert, ja t'ho he dit, no és el primer que fa a Catalunya. De fet, fa 9 anys ja va fer parada a Girona i va estar també dues vegades a Lleida. Va fer allà els seus primers sold-outs. En aquell moment no era tan famós com ho és ara, evidentment. Havia publicat només dos discos, però Déu-n'hi-do ja qui era. I a la tarda de Catalunya Ràdio van ser molt hàbils ahir i van trucar al CEO del Biloba, que és la discoteca de Lleida, on va actuar Bad Bunny. El Xavi Bosch explicava què va demanar Bad Bunny en aquell moment, deia això.
2: Per aquest concert, el segon, ens va demanar ja un Range Rover, per només per ell, diguéssim. Yeah. El Range, una PlayStation, així que recordi, una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia, ja el segon any ja es veia tindre que era...
3: Més estrelleta.
2: Que tenia. Sí, més sí, estrelleta. Sí.
1: Tu diràs.
0: Doncs escolta'm.
1: Vés a saber que haurà demanat aquest any.
0: Déu-n'hi-do.
1: No?
0: Home, a l'hotel on es queda ja Déu-n'hi-do estarà...
1: Sí, sí. I he llegit, em sembla que era el periòdico, que ahir se'n va anar al disfrutar.
0: Mira ell que bé, molt rufí també.
1: No, s'està de res, no s'està de res.
0: Parlant de Lleida, evidentment, avui hi ha plec.
1: I entre avui i diumenge, doncs, se celebrarà la gran festa de l'Aplec del Cargol. Beso a beso, me
0: enamoré. On tu no hi seràs.
1: No hi seré, però els portaré al cor durant tota la nit d'avui. Un aplec on es preveu que s'hi mengin unes 14 tones de cargol. És la xifra més gran fins ara. Tindrà rècord també de collistes. 17.000 persones hi haurà durant el dia d'avui fins diumenge. La festa comença, com deia fa una estona, aquesta tarda amb lo cargolazo, que donarà el tret de sortida, i després doncs, que sigui el que Déu vulgui.
0: I, evidentment, avui hem de parlar de Can, dels Javis i de la seva última pel·lícula, La bola negra.
1: Sí, perquè hi ha hagut una ovació de 20 minuts. Ha sigut una cosa increïble en el moment que han entrat al teatre. Ho han fet amb tot l'elenc, amb Penélope Cruz, amb Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardo, amb tot el repartiment de luxe per aquesta bola negra. I atents, perquè emocionadíssims, els dos Javis explicaven això.
4: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay.
5: A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+ conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
0: I dos apunts més, de fet, ben diferents.
1: No, que m'ha fet molta gràcia escoltar aquesta cançó.
0: Fran Perea,
1: que avui actua a la Sala Apolo de Barcelona, ho fa a les 7 de la tarda. Doncs aquells que no puguin anar a Bad Bunny i s'hagin quedat, doncs també una molt bona opció per aquesta nit. I si no, avui també a Roses, per cert, comença el Podfest. A Roses, el primer festival de podcast en català a la Costa Brava. Avui hi haurà la Sotana i també demà també hi haurà molts i molts altres convidats de luxe.
0: Amb només un minut arribem ja a 6:15 del matí. Cap on movem el dial aquest matí de divendres? Jan Soteres, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1985, quan durant la Setmana Catalana de Ciclisme, l'equip d'esports de Catalunya Ràdio va tenir un comentarista de luxe, Joan Manuel Serrat, que va ser un mes amb Jordi Turria, Pere Escobar i Miquel Marimon. Així sonava la promo.
7: La Setmana Catalana de Ciclisme a Catalunya Ràdio amb en Joan Manuel Serrat. El més complet equip de professionals comenta en exclusiva les incidències de la cursa. Setmana Catalana. Serrat i ciclisme a...
0: Catalunya. I quan falten 15 minuts per les 6 del matí, a Colòmbia falten 15 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
8: Bona nit, matiners. El 21 de maig de fa 175 anys es va aprovar oficialment l'abolició de l'esclavisme a Colòmbia. I per això, des de fa dues dècades, se celebra cada any per aquestes dates la festa de l'afrocolombianitat.
9: En Colòmbia, la cultura afro es un tesoro vivo que ha enriquecido nuestra identidad nacional.
8: La celebració destaca l'aportació pel país dels milers d'éssers humans que van ser esclavitzats a territori colombià i també dels seus descendents, i alhora denuncia que encara avui en dia pateixen desigualtats socials i econòmiques. Es calcula que com a mínim un 10% de la població del país és afrocolombiana. La festa pren força sobretot espais culturals, com ara museus i cinemes, i també té una forta presència a les escoles. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Colòmbia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I just d'aquí 14 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Què ens heu preparat per avui, Maiol?
3: Doncs mira, tota la prèvia del concert de Bad Bunny, anirem a l'Estadi Olímpic per saber si ja hi ha fans que estan fent cua i com es prepara un concert d'aquesta magnitud amb Natàlia Garriga, que és la presidenta de l'Anella Olímpica, que és totes les instal·lacions que hi ha al voltant de l'estadi i el Palau Sant Jordi. També parlarem del fenomen amb el periodista Jordi Bianchotto, segurament un dels millors periodistes musicals del país, que ens il·lustrarà sobre Bad Bunny. Després també parlarem del rosco de Passapalabra, perquè
0: hi ha una
3: la notícia
0: polèmica que tela, eh?
3: És important. Veurem si finalment Mediaset, és a dir, Telecinco, recupera el rosco. És un dels grans problemes de la televisió espanyola. En parlarem amb una advocada especialista en drets televisius i amb la Mariola Cubells, que és la nostra especialista en tele, que també ens expliqui. I parlant de tele, ara mateix està matent l'últim show de Stephen Colbert als Estats Units, se'n va a la CBS, i en parlarem també a l'Àgora del matí. Després, prèvia de la final de la Champions de demà, entre el Barça i l'Olímpic de Lió a Oslo, també del Girona, que es juga la salvació. Amb Oriol Farrés i Sílvia Coppolo parlarem de l'odi arrel de Mango i del que va sortir dels Mossos. Entrevista a la gran i magnífica Maria del Mar Bonet a les 11. Després Lluís Gavaldà. Vull dir que avui tenim dos artistes, en Lluís Gavaldà ve cada divendres. Entremig les recomanacions del cap de setmana, vull dir que de 11 a 12 serà una hora molt musical i cultural. I després els temes pendents i l'humor pendent per endur-se 200 euros.
0: Gens malament per acabar la setmana. Amb Ricard Ostrell ens agrada qui res i menys al matí de Catalunya Ràdio. Abans per això, i com cada matí, us convidem a participar, a tots els que esteu fent el primer cafè del dia amb la Pública Nacional, a la Dada Maiol.
3: Doncs va, avui hi ha un concert que molta gent espera, com no podia ser d'una altra manera, Dada sobre Fran Perea. Mm. Home, no, Dada sobre Bad Bunny.
0: Jo preferiria Fran Perea, perquè segur que són més fàcils les dades de Fran Perea que les de Bad Bunny. A veure... Anem-hi, Maiol.
3: Quants cops es van reproduir cançons de Bad Bunny l'any 2025?
0: Ui, milions, perquè de fet va ser un dels artistes més escoltats a Spotify.
3: Sí, va ser el més escoltat a Spotify l'any 2025.
0: Quants
3: cops?
1: Reproduccions, no?
3: Quantes reproduccions?
0: Jo diria que eren uns 25-30 milions.
1: 50-60 milions. 47.
3: Esteu... Tan
0: lluny, eh? Cent i pico.
3: Tan lluny com Fran Perea de Bad Bunny. De...
0: Què? 100 i pico, 200?
3: 19.800 milions de vegades es van reproduir les cançons de Bad Bunny. Això vol dir que...
0: Clar, estem adormits.
1: És que només pel matí de Catalunya Ràdio ja està...
3: De mitjana, cada ésser humà va escoltar 2,5 vegades una cançó de Bad Bunny.
0: Imagina't.
3: Vale? Va ser l'artista més escoltat de Spotify del 2025, però és que també ho havia estat del 2020, del 2021 i del 2022. Entremig, Taylor Swift va ser 2023 i 2024. I direu, per què Bad Bunny, que és icona de Spotify, no apareix a la samarreta del Barça com totes les icones de Spotify? Doncs perquè Bad Bunny té un contracte amb Adidas i el Barça té un contracte amb Nike. Per això, de moment, no podem veure aquesta meravellosa samarreta.
1: Quina llàstima.
0: Veus, doncs ja sabem una cosa més. Quantes reproduccions? Ets un artista així, veus tota la quantitat de reproduccions que tens.
3: Són, ara mateix crec que són 99,8 milions mensuals, d'oients mensuals a Spotify. Mensuals,
0: sí. Quina bestia. Doncs vinga, fer èxits.
3: Així pots anar al disfrutar, esmorzar, si vols.
1: Sí, clar.
0: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
7: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Estàs confonent correlació amb causalitat.
1: No,
10: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
1: Unió. Ja ho sé.
10: Que és,
1: el mateix que la IA.
10: Que tots els pobres siguin delinqüents.
7: La veritat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení, que era molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelon.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
14: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
7: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
14: Sí.
16: Te reto una semana entera, sin carbohidratos, para quedar irreconocible.
17: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes,
15: Lo primero que haría es entrar en un déficit calórico.
17: El menú del caníbal, el perill de les dietes restrictives per aconseguir cossos extremadament prims.
18: Perquè hem d'estar feliços i sentir-nos bé amb el nostre cos sense sucumbir a la dictadura d'aquests cossos hiperextraprims, que aquests no són sants.
19: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
20: Xiula al final el Barça a Oslo. Barça 4, Bayern 2. El Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
21: Sisena final de Champions consecutiva i els del Tot Costa agafem l'avió per obrir des d'Oslo una programació ben especial.
22: Des de l'Ullevaal Stadium, escenari de la final, sentirem tots els protagonistes en el dia previ a aquest Barça Olímpic de Lió.
21: El Barça busca la seva quarta Champions i no ens en volem perdre detall.
23: Aquest divendres, a partir de les 7 de la tarda, Tot Costa especial des d'Oslo, amb la prèvia de la final de la Champions Barça Olímpic de Lió, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Els matiners.
24: Porto uns dies que hi ha un gat, bueno, un gat, vull dir, el meu gat a casa, que està molt pesat, molt, molt.
0: Què li passa?
24: No ho sé, que es fa vell i llavors està com... que reclama coses, reclama carinyo.
1: Té uns problemes amb la fauna sempre, l'Eloi?
24: Estic pensant que potser hi ha massa fauna a casa, ja. No ho sé.
0: A veure, i per què no anem retirant animals, mica en mica, Eloi?
24: La manera de retirar-los ja saps quina és, eh?
1: A la cassola.
24: Home, doncs el gall a la cassola i les cabres, doncs no ho sé.
1: Com es diu el gat?
24: Es diu Boi. Ens el vam trobar a Sant Boi de Llobregat.
25: Som pura cafeïna.
0: 8 minuts, arribem a les 6 del matí. M'encanten les històries de l'Eloi Cordomer, t'ho dic.
1: Sí.
0: És que té...
1: Això, té secció.
0: Hem de donar-li un minutet perquè ens expliqui a l'Eloi a les muntanyes. La vida d'un home del temps a les muntanyes.
1: La Heidi.
0: Que això és així.
1: La Heidi.
0: Amb la Marta hem pogut escoltar un fragment del parlament que va fer Javi Ambrosi, en aquest cas al Festival de Cannes, amb una gran ovació ahir per la pel·lícula, per la bola negra. Hi havia llàgrimes, hi havia emoció, i no només Javi Ambrosi va dir la seva, també s'hi va sumar en aquest parlament, evidentment la seva exparella, però company de feina, Javi Calvo.
26: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay.
27: A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+, conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
28: Es una película queer, grande, ambiciosa, hecha por dos directores queer, pues maricones, tres protagonistas gays. Hay una frase de Federico que dice: hay que recordar hacia mañana. Por eso contamos esta historia, porque queremos hablar de aquellos que no tuvieron una voz, que no pudieron amar, que no pudieron existir, que no pudieron vivir, que tuvieron que callar, y a los que asesinaron para que no vuelva a pasar en el futuro.
0: Tot dit, tot resumit, fantàstic ahir als Javis del Festival de Cannes. Mira, us ho he de dir així tal qual. Regirant per TikTok, ahir vaig trobar-me una enquesta d'aquestes que fan pel carrer algunes persones que tenen comptes de TikTok, i van fer una enquesta amb preguntes randoms a la generació Z. Voleu al·lucinar?
1: Vinga.
0: Vinga.
29: ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar?
30: ¿Ballena?
29: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
30: Los objetos que no dejan pasar la luz. La capa de sol.
29: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
30: Inmigrante.
29: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
30: ¿Docena y media?
29: ¿Pero cuántas...?
30: Ah, una. Una docena.
29: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
30: 12 y media.
29: ¿De dónde viene el azúcar?
31: ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
29: ¿Quién pintó la Gioconda?
30: DiCaprio.
29: ¿Cuánto es 9.999 más 2?
30: 9.992.
0: Què? Yeah. Porta, no. És que jo em vaig al·lucinar amb les respostes.
1: No puc parlar.
0: Jo com de DiCaprio, eh? El sucre de les abelles.
1: És tremendo.
0: Res a dir. De fet, està tot dit. 9-3-2-0-7-4-7-4, pràcticament fregant ja a les 6 del matí. I avui volem acabar la setmana parlant amb en Joan, que té una història que jo crec que ara ens explicarà. Joan, molt bon dia.
32: Molt bon dia.
0: Què tal, Joan, com estàs?
32: Bé, ara anem cap a la feina.
0: Despert ja aquestes hores o no?
32: Sí, ja fa rato.
0: Va, et veig una veu una mica de dormit encara, Joan, eh?
32: Sí, però encara no he fet el cafè.
0: hi ha una vida abans i una vida després del cafè.
32: Sí,
0: Joan, a què et dediques tu?
32: Jo soc carnisser.
0: Ets carnisser? D'on ets carnisser?
32: Soy d'aquí de Manresa. Diguéssim que treballo en un mercat. Sí. Per una carnisseria. I estic molt bé, la veritat que estic molt bé treballant allà.
0: A mi m'han dit que tens un nom, però que et diuen d'una altra manera. Això m'ho has d'explicar,
32: sí,
0: Joan. A veure, explica'm-ho això.
32: Molt curiosa. Jo treballo per un senyor que es diu David Bernades, i aquest senyor, quan hi he començat a treballar amb ell, li vaig dir el meu nom, i el va dir, no, aquest a mi no m'agrada. Dic, ah, vale, molt bé, dic que no m'ho ficaràs. Dic, ah, bueno, és millor Joan, sona més català. Dic, ah, molt bé, deixa'm-ho així. I de cal dia, doncs, m'ha fet el canvi aquest de nom, diguéssim.
0: Perquè, a veure, perquè la gent ho entengui. Joan, tu com et dius?
32: Jo em dic Ionos Chocarlán.
0: Ara. I ets romanès?
32: Sí, soy romanès.
0: I el teu cap, el que treballa amb tu, va dir, aquest nom és molt complicat, entenc?
32: Sí, va dir que és molt complicat i va dir, no, el canviem. Diu, Ionos, diguéssim, fem la traducció en català i és Joan. Dic, ah, molt bé. No l'he buscat mai, això. No, jo no l'he buscat mai, el va dir que és així.
1: Vull dir que potser no és veritat, vols dir?
32: No sé si és veritat o no l'he buscat mai.
1: No ho busquis, eh?
0: Per si de cas, exacte. I escolta'm, i ara la gent, clients i clientes que venen a la parada, ja et diuen Joan directament?
32: Sí, ja directament Joan.
0: Que et deuen dir Joan el romanès, per exemple, o no?
32: No, Joan tal qual, no.
0: No, que no t'hagin fet aquest híbrid?
32: No, sí, m'ho han fet, però moltes vegades diuen, hòstia, aquest català d'on ve? Dic, hòstia, si t'ho tinc d'explicar.
0: La història és llarga. Sí, Joan, sí, que vagi molt bé la jornada avui al mercat, i gràcies també per passar pels matiners. Una abraçada.
32: Gràcies.
0: Adéu. Tinc per aquí el Cordomí, eh?
24: Sí.
0: Cordomí, és que estem sempre impacients per les teves històries de la muntanya. Què vols que et digui? Ens vas deixar atrapadíssims.
1: Sí.
0: Per tant, ara cada dia ens hauries d'explicar alguna cosa.
24: Vale, me l'aniré pensant. Ara estava parlant amb el Víctor, el tècnic d'aquí, i sí, parlant dels jocs dels nens i aquestes coses. I clar, una de les coses que jo aquests dies li estic dient al meu fill quan surt a jugar aquí, li dic, vigila'm els escurçons.
0: Home!
24: Perquè se'n veuen, i clar, és un perill que pots tenir per aquí, a més hi ha bastantes pedres i aquestes coses. No sé, és la primera història que em ve al cap.
0: Escolta,
24: és
0: que et dic una cosa, jo que vinc de Sant Vicenç de Torelló, Osona, que hi ha força muntanya al voltant del poble, una de les frases que jo havia escoltat de petit era vigila-la, aixecar les pedres,
1: total,
0: que
1: clar,
0: no trobés els escurçons allà sota.
24: Sí, senyor.
0: T'ha picat mai algun escurçó, tu, o no?
24: Alguns. Com?
0: T'ha picat algun escurçó algun cop o no?
24: Hòstia, no em fotis.
0: No sé, jo pregunto.
24: No. Vull dir mai una cosa, perquè quan dic mai em passa, eh? Però...
1: Dilluns picada. No,
0: calla.
1: No,
0: que és broma.
1: Que jo crec un tio que li va picar i va quedar fatal, eh? No, això no passarà.
24: És delicat, és delicat.
1: Va quedar fatal.
0: Però quan dius que va quedar fatal...
24: Crec que no tenen antídots.
1: Del cap i de tot, fatal. Va quedar fatal, el pobre.
0: Mare meva, quines històries. Vinga, escolta'm, que és divendres, acabem-ho d'una altra manera.
24: Havien de ser coses divertides, no?
0: Sí, estem aquí. Bé, farem una cosa. Marta Viana, Lara García, que vagi molt bé, noies.
1: Adéu,
0: bon cap de setmana.
24: Adéu, Marta.
0: Quedem-nos en la intimitat de l'estudi. Eloi, què ens espera aquest cap de setmana? Vinga, anem-hi.
24: Va, un temps esplèndid aquest cap de setmana, amb temperatura que puja una miqueta més. Avui ja 35 segurament a les comarques de Ponent, 28-30 graus a la resta de comarques de l'interior. I llavors l'únic matís del cap de setmana és el que pugui passar a la costa. Llavors és possible que hi hagi gent que se'n vagi a la platja i es trobi alguns bancs de boira, de núvols baixos, sí, que espereu que es puguin formar. És habitual que passi. Els dies més càlids de la primavera, quan el mar encara està fred, a vegades passa això. I segurament demà, de fet avui ja en tenim alguns, i demà també se'n formaran alguns de bancs de boira o núvols baixos a la costa. Demà seran més probables a la costa central i a la costa brava. Per tant, tinguem un compte.
0: Estarem pendents, doncs, d'aquest temps d'aquest cap de setmana. Que vagi molt bé, estimat. Una abraçada, Eloi. Bon cap de setmana.
24: Vinga, adéu, bon cap de setmana.
0: Adéu, Ricard Ostrell, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Doncs mira, estic content avui perquè m'ha escrit el Manu Guix, molt d'hora.
2: Ah, sí?
0: Que estava escoltant la ràdio.
2: Dic, tant d'hora, ja?
0: Sí, noi, sí, estava despert i m'ha dit, escolta'm, t'estic escoltant. Dic, un oient de luxe, avui. Estàs bé?
2: Sí.
0: Home, com fas aquest silenci?
2: No, perquè estic posant la jaqueta a lloc.
0: Bon cap de setmana.
2: I cabo jo ja.
0: Comença ja, el matí de Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: Els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevera.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Avui, oient, és el Dia Internacional del Te. Sabíeu que, després de l'aigua, és la més consumida del planeta? De fet, per fer-nos una idea, el consum mundial de te duplica el de cafè.
2: M'ha sorprès aquesta dada.
1: Però quins són els tipus més habituals? Ara que ens deia la Laia que hi ha de tota mena, tot i que només el te porta teïna, com el seu nom indica. Doncs us hem preparat una nova edició de...
3: Top 5
1: de les varietats de te més consumides al món, Sergi.
2: Vinga, en el número 5, el te de gessamí. El gessamí. Es tracta principalment d'un te verd, encara que de vegades s'usa te blanc o te negre, que ha estat aromatitzat amb flors de gessamí fresques. Aquesta espècie de planta amb flor de la família de l'olivera provinent del Caucas, al nord de l'Iran, Afganistan, el Pakistan, l'Himàlaia i oest de la Xina. És per això que és molt popular, sobretot a la gastronomia xinesa, i molt consumida en restaurants asiàtics. En el número 4, el te verd. Popular als països asiàtics, especialment a la Xina i al Japó, i cada vegada més estesa a Occident. Una de les particularitats que més aprecien els que el consumeixen és que aquest te no passa per un procés d'oxidació. Què comporta això, Laia? Doncs que conserva tots els seus antioxidants.
4: Ah, molt bé.
2: Això està molt bé, però quan comença a tenir una edat.
4: Clar, ja veig que m'has dit, Laia, perquè em veus així una mica vieja.
2: No, val. És que abans ho han de saber els nostres oients, es van fent aquí abdominals per conservar-nos, no, Laia?
4: Fem fatal, al 5 del matí.
2: Destaquen varietats com el sencha o una que la darrera dècada s'ha posat molt de moda, ho estàvem comentant abans, és el te matcha, eh?
4: Sí.
2: El Víctor, que no sé si en consumeix gaire, em comentava el nostre tècnic que es veu que s'hi afegeix llet normalment al te matcha.
4: Ah, per això és més espessa, ja deia jo.
1: Jo demano variant l'ordre de les paraules com si fos en anglès, saps, com Astèrix. En plan, podria tenir un de llet núvol al meu te? Quan vaig a... Sí, no recordeu la peli?
4: No.
1: Sí, hosti,
4: no.
1: Home, que els Astèrix de Bretanya, els britànics, sí, parlen amb l'ordre que es parla en anglès.
2: Ah.
1: Sí. Oh. Llavors, podria tenir jo un te, igualment com el cambrer no m'entén, puc reordenar les paraules, no? Podria tenir jo un te verd amb un de llet núvol, sisplau?
2: Sí. Molt bé, doncs ben vist.
1: A més, entenc,
4: no,
1: també.
4: No ho sé, jo em costaria,
1: sí, ara, sí.
4: Eh?
1: Alerta, que hem de parlar del petit Yoda d'aquí una estona.
2: Ho farem. En el número 3, el te masala chai. Justament una cançó que es diu així, Masala. Originari de l'Índia, consisteix en una base de te negre fort combinada amb una barreja d'espècies aromàtiques com la canyella, el cardamom, el gingebre, el clau i el pebre, a la que s'hi afegeix llet. La seva popularitat ha anat creixent també exponencialment a cafeteries de tot el món. Clar, si ha anat creixent a cafeteries, aquestes cafeteries s'haurien de deixar de dir cafeteries?
4: Clar, i t'ha dit teteries.
2: Teteries, no?
4: És que el que veig és que són tot de tes orientals, que el que passa és que s'han anat expandint per Occident els últims anys,
2: és
4: no?
2: És totalment això. En el número 2, el te blau. També rep el nom de te oolong, que en xinès vol dir drac negre. Es tracta d'un te semifermentat que se situa a mig camí entre el te verd i el negre. És originari de la Xina i Taiwan i molt apreciat pels seus complexos matisos florals i torrats i el seu gust suau. Eh? Ja sabeu que per entendre de te has d'entendre de vi. També hi has
4: ja
2: de trobar
4: veig,
2: aquesta...
4: Estic veient ja per arribar per la punta de la cantonada els tastos de te.
2: Què et sembla? I en el número 1, i amb molta diferència, el te negre. És el líder indiscutible. Penseu que el te negre és la varietat més consumida a tot el món. És el 75% del consum mundial del te.
4: Arrasa. Per què?
2: Doncs mira, destaca pel seu procés d'oxidació completa. Li otorga el característic color fosc i un sabor intens, un gust intens. És la base de tes molt popular a Occident, així com dels tradicionals tes anglesos. És per això que es consumeix tant. Si tots els tes anglesos estan fets a partir d'això. És el típic Earl Grey o el te de Ceylan.
4: Per tant, molts dels que es consumeixen són variants d'aquest i els altres són realment alternatius.
2: Exacte.
1: Dir, no? Astèrix de Bretanya, els hi volen deixar la poció màgica als bretons per defensar-se contra els romans, Laia, sí. Perden els ingredients, és l'aventura, i els hi donen un placebo, un placeu. Mira, aquestes fulles que té panoràmics que li va donar un amic seu, un druida asiàtic. Bé, és la poció màgica, es prenen el te, els hi encanta, i així és com va arribar a les illes britàniques, el te.
2: Bé, tot és a partir del Simpson o de...
1: Per cert, els oients també entren en el debat sobre quin tema musical atraparan els vostres caps als mestres i les mestres als festivals de final de curs, que s'organitzen. utilitzen. I, malgrat la Laia diu que s'està postulant la millor gent del planeta, de Mamaduixa, en Jordi diu que el seu col·le, o el col·le de les seves filles, està guanyant ja bastanta volada al tutututururu de Siderland, que ens també punxem aquí.
4: Ah, mira, també bé.
1: N'has dit a parlar al col·le?
4: No, no m'ha arribat a mi que aquest s'hagués postulat.
1: Quan són els vostres festis?
4: A finals de juny. Vale. Bueno, mitjans de juny.
2: Mitjans de juny,
1: Ganes,
2: sí, sí.
1: Sergi, que sí.
4: Bé,
1: doncs em direu...
4: Ah, jo sí.
1: Em diràs tu, Laia, que t'encanta el tema, però em direu quines cançons sonen, vale?
4: I tant.
1: Els col·les ho farem.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Isaac Fer.
1: Ai, ara sí. Tu, t'ha agassat aquesta.
2: Brillo per les obagues humitejades i el seu
1: pràcter. Què té l'obaga humitejada?
3: Va, més cuixem-ho, deixem-ho córrer.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: A 7 i 39 minuts, és l'hora del conte. Avui, Laia, ens capbussem en l'etimologia.
4: Sí, és un conte per perdre-s'hi molta estona. Es diu Etymology Nerd, les dues amb i grega, i és efectivament un conte anglosaxó, però tot i així, l'etimologia a vegades, com que es fixa tant en icones de la cultura pop, doncs ens busca l'etimologia de noms que moltes vegades són propis, i per tant doncs no passa res que sigui d'origen de llengua
1: però
4: anglesa.
1: Entenc que és un nerd de l'etimologia, sí. O és que els temes que tracta són nerds? O potser les dues coses.
4: Però també parla d'etimologia. De fet, l'últim llibre que ha posat és com les xarxes socials estan transformant el llenguatge. És a dir, ell és un expert en etimologia i jo crec que

0: espera, és que aviam, aquest no és el que havia seleccionat, però vinga, un exemple, el dòlar, no? Doncs diu, shortening of German Joachim Staller, el nom de la moneda, feia referència a la ciutat bohèmia de Sant Joachimstal. Doncs mira, d'una excursa...
1: Ve de Txèquia.
0: Sí, però amb un nom alemany, exacte.
1: Alemanya parlant.
0: S'ha d'anar mirant, cadascuna, perquè a més són coses que, com que sovint fa referència a coses antigues, tal, s'ha d'anar buscant, almenys jo amb un anglès així xipi-xapi, tampoc penso que ho entenc tota la primera.
2: Recordeu que els euros, abans de dir-se euros, s'anaven a dir ecus?
0: Sí, és veritat, sí.
2: Era més equànim.
0: Sí. Més enllà del que us deia de monedes, papallones, etc, us havia seleccionat un parell o tres de posts que fan referència a coses que potser coneixem una mica millor. Un és, per exemple, els artistes musicals d'on han tret els seus noms, no? Per exemple, i us havia tret, per exemple, la Doja Cat, que no sé si ho sabíeu, però aquest Doja es veu que era una varietat de cànnabis i la Cat, doncs, pel seu gat, que li agradava molt senzillament.
2: Pensava que era una referència a Catalunya.
0: No, era el tema dels gats. I, no sé, hi ha diferents... per exemple, hi ha, clar, el tema d'alguns rapers que sí que han agafat la part del Lil o del... Saps? Que això sí que és... Que l'agafen altres rapers, però, per exemple, alguns, doncs, tenien un àlies a internet en els primers chats i són els que després han fet servir. Travis Scott també ens deia que era un nom que havia del seu oncle quan era petit, per exemple. Hi ha diferents artistes i ens va dient, doncs, han tret aquests noms artístics. També ho fa amb les bandes de rock, Tenim AC/DC, tenim Aerosmith, i ens explica més o menys...
1: AC/DC és el corrent continu, no?, de les Antoines.
0: Mira, diu, anomenat quan la germana del guitarrista dels guitarristes Malcolm i Angus Young va agafar les inicials d'una màquina de... Sewing Machine, que és una màquina de cosir? Màquina de cosir, i els germans els va semblar que estava representant l'energia del grup. Per tant, era aparentment unes inicials d'una màquina de cosir, en aquest cas.
1: Bueno, és on hi havia el cable. Si fos una PlayStation, també hi diu AC/DC.
0: Doncs potser sí, però en tot cas ho van agafar d'una màquina de cosir. Mira, això és el que explica aquest compte, que tampoc no sé exactament quina fiabilitat té, però bueno, en tot cas ell ho ha investigat. I l'altre que també és interessant, o ens pot fer riure, és el tema dels noms de Harry Potter, per exemple. En té un de penjat amb els noms de Harry Potter, i jo no ho sabia, l'Albus Dumbledore, sí que l'Albus és aquest nom llatí per dir blanc, que fins aquí té sentit, perquè aquella barba blanca, etc, no?, i aquesta puresa, l'Albus, etc.
1: Va néixer amb barba.
0: No, però la novel·la sí, la novel·la va néixer amb barba. I Dumbledore, jo no ho sabia, diu, és una manera arcaica de la paraula bumblebee, que vol dir borinot. I llavors van buscar aquí la J.K. Rowling, doncs, una paraula antiga de borinot.
1: Una altra de Harry Potter.
0: Una altra de Harry Potter. A veure, qui vols? En Cedric Diggory, en Dudley...
1: Sí, jo sóc de Hufflepuff, sí.
0: El nom de Cedric, diu, busca...
1: Ja existia.
0: Exacte, era un rei saxó, Cedric. I Diggory, diu, podria ser, després de Diggory Kirk, un personatge de Nàrnia, podria ser.
1: No, es copia d'altres... O sigui, Harry Potter hi ha bastantes còpies, però el Cedric també, Vale.
0: Exacte, tota la idiosincràsia de Harry Potter, no? Sembla que està molt inspirada en la mitologia, en Star Wars també, no?, i molta gent que diu... En tot cas, sí que hi ha tots els noms aquí, per exemple, de la Ginny. Abans he llegit la Ginny, diu que deriva de Guinevere, que és la dona del rei Artur. No sé si ho sabíeu, que la dona del rei Artur...
1: Genoveva.
0: Ah, mira, doncs, Guinevere...
1: Com has pronunciat en anglès, tu?
0: Guinevere. Us he de dir que està una mica petit en aquest compte. Jo no vull veure si ho mires des del mòbil, perquè si ho mires des del mòbil ja ho trobo petit.
1: Que xulo.
0: Seguiu-lo, es diu Etymology Nerd, i jo... Vaja, si voleu temes de conversa, no us els acabareu.
1: Els seguirem.
3: Els experts. Temporada 14. Que rima amb menja tu un cagarro.

0: Expert, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Ara, com us deia, parlem de sexe, o potser al contrari, Laia, recessió sexual. És un terme que assetja la generació Z i practicar menys sexe, podem dir que no és bo.
2: Home, això ho opinem nosaltres, però creiem que no, no? Mira, t'ho explico. El Survey Center on American Life va concloure en un informe del 2024 que només el 56% dels adults americans de la generació Z, i en el cas dels homes encara menys, el 54%, havien tingut una relació romàntica en algun moment de la seva adolescència. Per tant, no estem parlant només de l'actualitat.
1: Un 56%, eh? Sí. O sigui, diguem-ho al revés, un 44%, zero rosques.
2: Exacte, un 44%, zero rosques. I segons un estudi d'any passat d'un altre institut americà, aproximadament la meitat de la generació Z ni tan sols ha tingut relacions sexuals.
1: Ja en tota la seva vida.
2: Exacte, parlem d'una generació, i aquí és on anem a posar una mica de context, eh?
1: A veure.
2: Post-11S, saturada d'alarmisme digital, també de porno, que es van fer grans una mica amb el moviment Me Too, també la reculada de drets posterior, era Trump, etc, perquè tot això estem parlant dels Estats Units, i que va aflorar sexualment en plena pandèmia. Perdoneu, on es va generar, per exemple, el fenomen incel,
3: podem,
2: no?
3: Recordar quina és la generació Z per a aquells que no la tinguin ubicada?
2: Això ens ho enrogen, ho dirà, perquè jo tampoc... Els joves, vaja.
1: Bueno, la Laia ha dit post-11S, per tant, ja tens una data exacta de 2001, però segons alguns models diuen... Nascut a partir del 98.
3: Mira, els que tenen ara mateix entre 14 i 29 anys, més o menys.
2: Exacte, o sigui que els que n'estan fins als que en fan 30 ara, diguéssim, no? A veure, és el que us deia, eh? Com que hi ha com uns condicionants que els han influït inevitablement. De fet, ho comentàvem l'altre dia amb el final de la gran cita aquí als experts. Què passa quan en un programa on s'hi va a lligar comencen 100 persones i es forma una sola parella al cap de 6 mesos? És l'índex, jo el trobo baix.
1: És molt baix. Com la vida, sí.
2: Clar, exacte, doncs com la vida, no? Al final és una de les conclusions que s'han dedicat a analitzar les causes de tot plegat, és que potser hi ha desajustos entre allò que volem en una parella, en un pla teòric, i allò que ens atrau a la vida real. Que això també és el que passava a la gran cita. És a dir, per un cantó anava la teòrica compatibilitat i per l'altre, doncs, la química, allò que et sents bé amb aquella persona, que igual després és que no tens res a veure. I que això és un problema. La gent no sap què vol. Què vull? Allò que... el check, check, check... o vull sentir-me bé i que em faci riure.
1: És un grup de música, també. El xec, xec, xec.
3: La mare dels ous és el que acabes de dir. La gent no sap què vol.
2: Exacte. Tenim gent que no sap què vol. Potser més homes, sobretot. Moltes dones, joves, però cansades de no trobar ningú que busqui el mateix que elles.
3: Per tant, saben què no volen.
2: Exacte. I els homes, justament, no saben què volen. També tenim... que parlem de més que mai de comunicació, però, en canvi, les xarxes tenim dades de codis que no tothom sap desxifrar. A vegades els codis són confusos i això tarota molt a la gent i no li dona la seguretat de saber cap on va. També les enquestes ens parlen que la gent ja vol conèixer la gent de viva veu i de cara a cara. És a dir, estan deixant la generació Z a marxes forçades les aplicacions per lligar. Sembla que...
1: He llegit diverses sociòlogues que diuen precisament això, que un dels problemes és que abans vull dir fa 50 anys o fa 5.000 tenies 5 o 6 o 7 persones al teu poble i et casaves amb una d'aquestes. Ara tens tot el món.
2: És com quan has de buscar informació o quan has de treure una pel·lícula a Netflix, que el que fa és tirar-te enrere, doncs justament això.
1: I li sumes la idealització que deies tu, eh?
2: Exacte, i a sobre les expectatives. La gent té les expectatives basades en el que veu a les xarxes socials i ja se senten uns fracassats i ja creuen que no trobem mai ningú.
1: Oients, digueu-nos què us semblen els Zetes, si realment no trobaran mai ningú, i a més enllà d'aquesta pressió de les xarxes socials, si realment a l'hora de triar és impossible fer match, com el que avui en parlem tant amb vosaltres.

0: La peli a la carta.
1: És la pel·li noruega Den Stige Stestoren, és a dir, la germanastra lletja, que la podeu veure també subtitulada en català. Va ser la gran guanyadora.

0: cadascú va marxar a casa seva. La cosa també s'ha entrenat de mares. Va, d'acord.
1: És per això, potser, que ens has seleccionat avui un dilluns a Fòria en aquest
2: moment. Ah, és ja, això?
1: Sí, oh,
2: ja. Creieu que està gravant la càmera? Oh,
0: altres coses importades, que són pitjors, ja, no sé, els gender reveal parties o coses d'aquestes, però, vaja, el tema de les graduacions també et preocupa.
2: Bueno, és que jo estic molt preocupada per les coses que no et veiem que han anat canviant respecte a la meva època.
1: De quines graduacions parles? Els que ja assoleixen pàrvuls, és a dir, els que han fet infantil, perquè ara es fan tot de poder.
2: Anem pas a pas. Jo, vagi per davant, que estic sempre a favor de celebrar la vida en totes les ocasions possibles. Només faltaria, no em posaré l'equip amargat de no celebrar les coses, o sigui, jo, aniversaris, naixements, casaments, comiats, enterraments, fins i tot, si voleu fer una festa, feu-la, o sigui, jo estic a favor de celebrar. Però una cosa és el què i l'altra cosa és el com. I si a mi em fotien venir a les gravacions de la meva època, que ja n'hi havia, vale? Ja n'hi començava a haver, en el que s'han convertit avui dia em fa autèntica vergonya aliena les coses que m'estan arribant a explicar i les coses que estic veient a través de les xarxes socials, perquè això al final tot es publica. De fet, una graduació, jo penso que ara mateix el màxim objectiu és que tothom vegi què ha passat en aquella graduació, no? Vull dir que ja hi ha com una mica aquesta mania d'exposar-ho tot.
1: I pressió per aquí mig, pressió fins i tot estètica, eh? Això és un altre tema.
2: No. O sigui, em sap un greu profund per les famílies i els alumnes que voldrien acomiadar l'etapa acadèmica amb una festeta normal i corrent, amb quatre ganxitos, amb la roba de cada dia i ja està. Però què passa? Que hem vist massa Disney Channel, efectivament.
1: Fot-li a High School Musical, sisplau.

0: primeres coses que hem vist, que és què està passant amb aquests vestits de casament que em porten aquestes noies de quart d'ESO de segon de batxillerat a les graduacions. O sigui, és que imagina't combinar el mal de cap de la CL, perquè al final les de batxillerat estan estudiant, amb la preocupació de per si trobes o no trobes el vestit de graduació, que és que jo em mato. De veritat, o sigui, és que no les envejo gent, aquestes pobres noies.
1: Saps què és el més greu? Que jo crec que hi ha fins i tot les que acaben sisè de primària.
0: No,
1: comencen a vestir d'aquesta
0: manera. Horrorós. A més, aquests vestits. Com si no fos prou evident la desigualtat econòmica que hi ha moltes vegades, com perquè aquell dia dic, mira, com per si no ens l'havíem adonat, anem a treure-ho a passejar, no?, això que portem tots a dintre. Jo t'he de dir que a batxillerat l'únic que volia era no trepitjar mai més aquell institut i mirar a veure el món. Però si pel que fos m'hagués encarinyat una mica amb els companys, amb els mestres, que també és normal, i vols acomiadar doncs, l'etapa en si, jo amb un súper normal en una pizzeria i una mica de festeta ja n'hagués tingut prou, tothom content. Bueno, jo no hi vaig anar a la graduació de segon de batxillerat. Em sembla que vam fer com a mena d'acte a l'institut, però me la va pelar, vale?
1: I qui ho vol, això? Ho vol als centres? Qui persegueix aquest tipus de festa? Els pares? O sigui, les famílies? Els
2: jo
1: nanos?
2: Crec que les famílies tenen bastanta culpa, eh?
1: Sí?
0: Jo crec que a l'adolescència ja és una cosa de copiar, no?, de mimetitzar amb les coses que han vist a internet, a la tele i als altres instituts. Abans ja, que ara hi entrarem, em sembla que és una cosa de les famílies absurda, que és que, bueno, és que no sé ni com posar-m'hi amb això. En tot cas, què m'estàs dient de passar la tarda asseguts en un auditori i anar sentint parlaments absurds sobre la meritocràcia? Perquè a sobre vam aquesta cantarella. O sigui, hem arribat aquí gràcies al nostre esforç, hem superat els obstacles, tal, bueno, alguns més que altres, hermano. O sigui, alguns han anat a acadèmies i altres no. Alguns tenen unes famílies que estan per ells i altres no. Passa que en aquell moment encara no n'ets conscient. Tampoc és que si és de primària hagis hagut d'exprimir-te gaire el cervell, eh? Que has après a fer de divisions amb decimals, petit indi, vull dir.
2: Jo crec que...
3: Collona, gràcies!
2: Es parla una mica més, potser, o s'intenta de parlar de les amistats que has fet i la gent que has conegut, no?, i que has crescut com a persona en aquest entorn. Almenys a la primària, eh?
0: Home, és que què més pots dir, no?
4: Clar.
0: És que
4: ja també ni parlo... També d'infantil, no? D'infantil n'he vist alguna foto.
1: I tant!
0: Ja ni parlo de gradacions d'infantil. O de llar d'infants,
4: sí.
0: Perquè em sembla directament maltracte infantil.
1: Nens de 3 anys amb birret. Això s'ha vist, eh?
0: Sí, això tu ho has vist a casa teva, fa
1: pinta. No, a casa, no, a casa meva no.
0: No ha entrat mai un birret a casa teva, encara.
1: D'entrada, no.
0: Gràcies a Déu.
4: Recordeu l'escena del part de The Pit, que és el protagonista estirant allà un nadó de l'úter de la mare?
0: Sí.
4: No és que li posi un birret i allà...
3: Has nascut.
4: En plan, volia un diploma Yankee.
0: Estan bojos els americans amb el dels birrets, però què els hi passa?
2: Sí, tio. És una bona pregunta.
0: En tot cas, jo no sabia que era un birret abans de graduar-me, o sigui, em van haver de dir, no, la referència és aquesta, tal, perquè és una cosa que no forma part de la nostra cultura.
2: És que el birret jo no posaria ni a la universitat aquí, vull dir que no cal, quina absurditat de cerimònia en general.
0: Bueno, aquí la universitat es posa com aquella cinta així.
4: Sí.
2: També, perdona, quina tonteríssima.
0: Bueno, que aquí estic parlant de les coses de l'etapa obligatòria, perquè em sembla que són les més ridícules, però la universitat tampoc em sembla.

0: Sembla que tinguin cap tipus de sentit.
1: Cap tipus de sentit.
0: Actes de graduació, que a sobre ni et coneixes amb els companys perquè t'has passat 4 anys sense anar a classe i fent avaluacions úniques.
2: A cinquè de periodisme també coneixia molt poca gent i el birret era el mateix per 70 persones. Ens l'anàvem passant i no era de la uni, era d'una empresa de fotografia.
0: I has de pagar, a sobre, per llogar-ho i perquè et facin les fotos i tot el rotllo. Això, ja ni parlo de les graduacions infantil o de llar d'infants, perquè em sembla directament maltracte infantil. Enhorabona per haver-te après els colors en anglès. És el primer pas per entrar a Harvard, no? Vull dir, és que clar, què has de dir en aquella graduació?
1: No, clar.
0: El discurs aquest aspiracional que ens envia tots a teràpia als 30 anys no us interioritza en un dia, tampoc, no. Porten anys menjant-te el cap amb la idea que si et canses molt arribaràs molt lluny i que el més important a la vida és poder-te pagar una casa en piscina millor que la dels teus pares. O sigui, és algo que portes allà picant pedra des que tenies 5-6 anys, no?
1: Pobrets.
0: El que dèiem, les fotos de la orla. Déu meu, quin horror! O sigui, a més, almenys a les de l'ESO, a batxillerat, clar, estàs en aquell moment estrany de la teva identitat.
1: Sí, és un mal moment.
3: Molt mal moment.
0: Bastant disfressat per fer-te aquella foto que després ni et reconeixes. Passen els anys i t'agafa per mirar les fotos i dius, aquesta tia qui és? Jo crec que va ser el primer dia de la meva vida que vaig agafar un colorete i la planxa del cabell. I clar, és que em va quedar una cara que no era la meva, m'entens?
2: Si anem més enrere, a la meva època, per així dir-ho, la foto de l'orla de l'Insti, cadascú portava de casa una foto de carnet i la donava. O sigui, ja està. No hi havia ni fotògraf.
0: Mira, almenys sorties una mica amb la teva cara real, però ja, de veritat que a vegades, quan miro aquelles fotos que tots ens vam arreglar moltíssim per fer-nos-les, pensava, però aquestes persones...
1: Jo sé que no ho he viscut, que això deu anar de mal en pitjor.
3: Sí, sí, això es va americanitzant cada cop més.
0: Ja hi ha una bretxa entre vosaltres i jo, imagineu-vos entre jo i la gent que està fent ara.
3: És que ja no portaran birrets, se'ls afegirà amb intel·ligència artificial.
1: Però mira, millor,
0: tot la foto també, i això sortiran tots guapos i no caldrà que s'arreglin.
3: És possible.
0: L'únic que penso que val la pena de les graduacions és el reconeixement. Els mestres que porten aguantant d'allà tota aquella etapa acadèmica, que si no, a vegades no tenen aquest espai on els alumnes els puguin dir col·lectivament doncs, tot el que els ha portat i agrair-los el seu acompanyament durant aquests anys. També et dic, res que no es pugui fer l'últim dia de classe amb una mica de pica-pica, ganxitos, un geladet, un flash, unes postals escrites a mà amb boníssimes, que això després dels mestres els pot donar il·lusió de Déu. Tampoc fa falta que feu cap regal absurd de, que sigui una peça de joia amb la inicial de tots els alumnes. I, bueno, és que això es fa, també. Sí, un altre dia ja parlarem dels regals dels mestres.
3: I bosses de mà, exacte, i cantimplores.
0: Però ells són feliços amb quatre dibuixos i una mica d'agraïment públic.
1: Nosaltres,
0: ja
1: una projecció de fotografies des de que eren feien molt petits fins que ara...
0: Això fa il·lusió, això fa il·lusió. Sí, no fa falta fer un acte...
3: Música de xarango?
1: Doncs mira, no, jo no ho he muntat, però no ho descartis. Sí,
0: ara és moltes gràcies, ja.
2: Dareu, que de fet, Laura, hi ha oients que diuen que enguany ho petaran a les graduacions als col·les a Tuturutu, de Siderland, i de Mamaduixa, quina cançó hem dit?
0: Festa final de curs, jo estic a favor de fer una mica d'espectacle.
1: Clar.
0: Però la graduació en si, que és estar assegut i fer-te fotos guapo,
1: i prou. I l'elegància, posar-te elegant, això fora.
0: Passeu de les graduacions, algú ha d'aturar aquest circ. Confiem en les futures generacions que n'estiguin fins als collons ja i passin de tot.
2: Mira, tenim persones afectades, com la nostra oient, la Núria, diu, és horrorós, això de les graduacions. I he hagut de viure dues de la meva filla, ESO i batxillerat, més la de l'ESO del meu fill, que l'any vinent ja tocarà la de batxillerat seva.
0: Clar, és que la mesa de batxillerat és ridícula perquè fa 2 anys que has fet una altra graduació.
3: No, no, no, és una tonteria.
2: I diu, noi, tots, nois i noies supervestits, no anem bé, no hi ha qui ho pari.
3: Bé, hi ha qui ho pari.
1: Quin horror.
3: Va, ballem una mica.

0: sintonia de Els Catalans Fan Coses, l'espai de la Laura, que avui ens destaca que els catalans fan coses com ara els coros de la segona Pasqua. Recordeu, els de la metròpoli, que dilluns és festa a Barcelona. Recordeu que aquí farem programa igualment i farem risses de la gent de capital.
1: A Barcelona hi ha 120 municipis més. Més o menys és mig país. Sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Fins a municipis de 32 comarques.
2: Sempre m'ha semblat una mica una injustícia a mi, aquest festiu.
1: Sí.
2: Home, era allò, com hi havia molts pobles que era com el poble del costat sí, aquí no.
1: Sí, sí, sí, és així.
2: Sí, el poble passa. Festiu a tot arreu, ja està, toma pel cul.
0: Els festius locals sempre és així, no? Un sí, va, no?
2: Ja, però no coincideixen tant.
1: Són escollits, sí, sí.
2: També té poca personalitat, la segona Pasqua en general, perquè no hi ha com tampoc grans festes populars. El que jo sí que us vull explicar és que el meu barri, on visc des de fa 5 anys, la Barceloneta, és un dels pocs llocs, em penso que sí que hi ha una festa pròpia d'aquesta festivitat que hi ha, que és un dia no laborable, doncs com a mínim fem alguna cosa, no? I és una festa que m'ha costat molts anys d'entendre, vale? Vull dir, jo he hagut de fer moltes preguntes per intentar entendre què collons es celebra en aquest barri durant aquests dies.
1: Té alguna cosa a veure amb les caramelles?
2: No ben bé. O sigui, també hi ha un fil conductor que és com la música i la cercavila pel carrer, però jo el que em passava era que jo em llevava el dissabte al matí, que a més és un dia que tu normalment vols dormir perquè estàs cansat de la setmana, a les 7 del matí amb una xaranga a tope, però a més que no callava ja en tot el matí, vull dir, no és allò que dius, bueno, passa i jo torno a dormir i ja està. No, o sigui, ja començava la festa a les 7 del matí i no parava. I després el dilluns, que també és festiu, però bueno, jo què sé, jo per exemple aquí a la ràdio venia a treballar igual,
1: clar.
2: Perquè treballem per tot Catalunya, doncs ara també a les 7 del matí una altra vegada unes xarangues que flipes. Jo pensava, però què collons hi passa, tio? I a més sense massa fil conductor, o sigui que costa una mica trobar-li el sentit perquè simplement veus xarangues pel carrer i com una mena de grups festius que van vestits uniformats, però no acabes d'entendre què estan fent.
1: No?
2: O sigui, no és un ball tradicional, tampoc, que dius, doncs mira, estan fent un seguici i cadascú va fent el seu ball. No, o sigui, van fent festa pel carrer, gent uniformada amb una xaranga davant. Amb una xaranga que, a més, no és ni del barri ni res. Vull dir, són contractades perquè, clar, no hi ha tanta xaranga al barri com perquè cadascú porti la seva.
1: Tenim el son de la xaranga, a veure com sona.
2: Sona així.
1: A veure com sona.
2: Si això us ho heu d'imaginar des de les 7 del matí, vale?
1: És com una tocada.
2: Sí, com festeta, una mica de vent, versions, la gent canta, la gent veu i tal. Jo, ja us ho he dit abans, jo no estic mai en contra de cap celebració i més si és una cosa arrelada al barri, popular i tal. Però a mi és veritat que no acabava jo de combregar amb aquest tema perquè no hi trobava el sentit. Fins que investigant i preguntant també gent del barri vaig acabar descobrint d'on havia sortit això dels cors. Perquè cors, jo pensava, però cors de què? Si no canten, si van amb xarangues. Vale. Ens remuntem a mitjans del segle XIX, quan el famós, perquè té molts carrers a tot Catalunya, músic i polític Josep Anselm Clavé,
1: Home. Ara,
2: va decidir que potser hauríem de fer alguna cosa amb tots aquests obrers que després de treballar anaven a passar la tarda a la taverna. I llavors es va inventar com una afició de muntar uns cors humorístics, bueno, els treballadors doncs cantaven i feien com cançons satíriques del seu propi gremi, no? Doncs, però el gremi de forners doncs acabaven i cantaven i versionaven cançons que anessin sobre fer pa, jo que sé, m'imagino. I llavors van com muntar aquesta mena d'afició per intentar evitar doncs, que la gent bàsicament anés a emborratxar-se tota la tarda després d'anar a treballar, no?
3: Els cors de Clavé.
1: I tant.
2: Sí. Fins que després ja van deixar de cantar, van quedar només una mica com per fer activitats populars i culturals i ja es van passar a dir els cors muts perquè no cantaven. I el que passava era que durant aquest cap de setmana marxaven fora, com a fer una festa seva interna, o si també eren comerciants, doncs al principi de la tradició s'aprofitava per intercanviar els seus béns en altres municipis, i llavors marxaven el dissabte al matí i tornaven el dilluns al matí. Llavors, a la sortida els feien com una mena de comiat a la gent del barri per dir-los adéu, que us vagi molt bé la vostra aventura, i quan tornaven el dilluns al matí els tornaven a rebre també amb una mica de festa. Llavors això s'ha convertit en una festa perquè sí, a tot el barri, on el moment àlgid és el dissabte al matí i el dilluns al matí representant aquesta sortida i aquesta arribada. Coses una mica fosques d'aquest tema. Clar, als mitjans del segle XIX les dones no treballaven. Llavors, què feien els homes treballadors quan marxaven de cap de setmana a fer les seves festetes? Doncs pues bueno, millor que no ho preguntem.
1: Sí, sí, bueno.
2: Llavors se n'anaven fora i tornaven i llavors pues, tornaven
1: més relaxats, no?
2: Suposo que més relaxats.
3: La festeta s'acaba de la festeta, no?
1: Sí.
2: I res, i ara mateix, doncs, si veniu a la barri de la Barceloneta, també es fa el Raval, em sembla, i el Poble Sec, aquests cors que es va inventar en Sant Clavé per intentar que la gent no s'emborratgés després de la feina. Aquest cap de setmana, doncs, hi ha festa, hi ha xarangues al carrer, hi ha concerts, hi ha, bueno, una mica de disbauxa.
1: Justament aquestes xarangues jo crec que el MAM deu anar acompanyat.
2: No, des des de les 7 del matí fins a les 7 del matí de l'endemà, la gent borratxa pel carrer, és molt heavy. Vull dir
4: allò que s'havia proposat clavé potser no ha acabat de reeixir.
2: No. El propòsit de que la gent no passi les seves hores lliures fent el mal, sí, no l'ha acabat de... No li ha acabat de funcionar. Jo, personalment, no gaudeixo gaire d'aquesta festa com a veïna de la Barceloneta i aquest cap de setmana intento pirar-me sempre. Va. Ara, no seré la típica veïna que denunciarà pel soroll i res, simplement dic, a mi no m'agrada, jo aquell cap de setmana me'n vaig i ja està. I el dia que jo acabi com fent una mica d'enllaç i de relament amb el que és el barri, doncs potser m'acabarà agradant. Sí,
4: recordem que tu ets arribat a aquest barri on ja s'hi feia això des de fa anys.
2: Sí, però crec que cal una reformulació.
4: Que arriba al costat del campanar i diu, traieu-me aquestes campanes.
2: No, jo no vull que treguin res. Simplement faig una proposta de reflexionar sobre si aquesta festa pot tenir un sentit una mica més profund, que no sigui tajar-se pel carrer de 7 del matí a 7 del vespre. Ja està, és una cosa que demano. També et dic que em fa certa il·lusió veure els cors, perquè encara tenen com una mica aquest esperit del seu gremi, porten una mena d'estàndards que representen l'antic ofici que representaven, no? Al cas de Barceloneta hi ha molta cosa relacionada amb el mar, pescadors, mestres d'aixa, etc. I es veu que el Raval i altres llocs, doncs hi ha més ferreters, fusters, etc. Això em sembla un homenatge dels oficis curiós i xulo. Ara, potser hem de donar una mica més de contingut, que no sigui anar amb una xaranga pel carrer. Clar. Però bueno, tenim temps encara de refundar-ho tot.
0: Demà és la plec del Cargol, per si vols fer algun plat.
2: És veritat, també hi ha temes a Lleida. Bueno, doncs que us ho passeu superbé. Em sembla que també és una mica un rotllo d'aquests que a vegades perd el sentit.
3: Sí,
2: però ja ens ho dirà la gent d'allà, que jo amb això no vull fotre perquè no ho conec.
0: Ja animem, bàsicament. Oients de Ponent, ja podeu començar a fer la vostra prèvia, a dir-nos si la cosa ha anat derivant a tota mena de celebracions i de gent torta.
3: Sí, em temo que sí.
0: I dilluns o dimarts, quan estigueu més tranquil·lets, ja ens feu la
2: sí, home,
0: la
2: sí, que us ho passeu molt bé.
0: Gràcies, Laura.
4: Adéu, Laura.
2: Adéu.
0: Ens quedem amb els Oques Sengrasses.
2: Adéu, Laura Grau.
0: Adéu, Laura Grau, amb el seu Pataro. Com una butterfly.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alicia Romero els durà al Parlament on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 22 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. I assistiran els sindicats Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari, USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel, tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats a dins i a fora de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. I en cultura, el podcast Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i per Ràdio 4, ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa de ràdio o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional de ràdio. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres de moment amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara parlem només de retencions amb molta menys intensitat que de normal. A hores d'ara no es registren incidències destacables i a lentitud als voltants i accessos de Barcelona, sobretot cap al nus de la Trinitat, on es reben retencions per la C58 des de Ripollet. També hi ha afectacions de retruc, com és habitual, a la ronda de dalt, amb congestió en aquest cas fins a Canyelles, en sentit sud, i també la ronda litoral, amb retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. El Llobregat també és un sector on ja comencen a formar-se doncs algunes cues, sobretot per la B23 des de Molins de Rei en direcció a Barcelona, o també en aquest sentit per l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts. Per últim, al sector del Vallès també tenim retencions, més enllà d'aquesta C58 també a la AP7, també amb poca intensitat, però al punt de Barberà en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un divendres que comença força tranquil i ja suau a pujar la temperatura mínima i aquest matí simplement amb alguns núvols o algunes boires, de fet, que hi haurà cap a les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquesta tarda, aquestes boires en algun moment arribaran a fregar la Costa Brava, sobretot quedaran sobre el mar, però en general la tarda serà assolellada, simplement amb alguns núvols cap al Pirineu, i una temperatura elevada. De fet, avui, com ahir o més, arribarem a fregar els 35 graus a l'Ebre i sobretot a les comarques de Ponent. I aquests 35 graus, aquest ambient de ple estiu, continuarà al llarg del cap de setmana, amb tardes d'algunes nuvolades al Pirineu i també núvols més baixos amb boires arran de mar, sobretot a la Costa Brava. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de la Mont Carvajal.
4: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
5: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
4: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada 2 mesos.
6: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys.
4: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
1: El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment els municipis petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
7: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre elles una 20ena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a 12 de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de la Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
8: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
9: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
1: Els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuneixen avui per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació amb Educació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris, com estava previst a la reunió d'aquest dijous. El sindicat majoritari, USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, però amenacen amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en representació del govern.
10: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
11: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: Durant aquest dijous, mentrestant, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar les protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga, convocada pels sindicats. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 docents han tallat la Nacional 340 a Vinaròs, al País Valencià, per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. L'escola La Sínia de Vic denuncia problemes de salubritat provocats pels fongs i les humitats de les filtracions d'aigua que s'acumulen a la teulada i que baixen per les parets del centre. El Departament d'Educació ha anunciat una inversió d'1,3 milions d'euros per actuar-hi, però no ha concretat quan ho farà. El professorat i l'AFA es plantegen, si no se soluciona aquest estiu, no començar el curs al setembre. L'han anat a visitar els companys del Nou TV.
12: La directora de l'escola, la Sínia de Vic, Mireia Escobar, feia broma aquest dimecres al matí amb els alumnes d'una de les aules del centre dient-los que, entre les humitats de les parets, havien d'intentar trobar les cares de Belmez. I la raó no li faltava, perquè tal és la magnitud del problema que els més petits hi poden arribar a distingir tota mena de formes. Les filtracions d'aigua que pateix el centre des de fa anys han provocat fongs i humitats que s'han accentuat en períodes de pluges abundants. La direcció es queixa que s'han anat fent pedaços, però no se soluciona l'arrel del problema, que és el mal estat de la teulada.
13: Es va fer com una actuació a la cuina, que era urgent, i després van dir que vindrien a fer un tractament a les parets, que traurien les fustes malmeses i això, però d'això ja fa 3 setmanes i veiem que la cosa no acaba d'avançar.
12: Els problemes estructurals no són l'única preocupació. Les afectacions respiratòries derivades dels fongs i les humitats que poden tenir els alumnes ara són la seva inquietud principal.
13: És que entres a qualsevol aula de les que hi ha filtracions i fa olor d'humitat. I aleshores això ja ens van dir que no és saludable, vull dir, tothom sap que si hi ha floridura negra és tòxic.
12: Si aquest estiu no es posa fil a l'agulla per tractar els fongs i actuar a la teulada, es plantegen no començar el curs al setembre.
1: Un quart de 8 del matí, 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis. Ens ho explica en David Navarro.
14: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
15: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
14: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: Ficosa ha proposat reduir de 172 a 113 els acomiadaments dins de l'expedient de regulació d'ocupació que van anunciar a l'abril. Tots afectarien la planta productiva de Viladecavalls, ja que en el cas del Departament d'Enginyeria, la direcció ha plantejat suspendre els contractes de 38 empleats a través d'un expedient de regulació temporal d'ocupació durant 18 mesos. Pel que fa a les indemnitzacions, s'han posat sobre la taula pagaments de 18 dies per any treballat en 15 pagues, unes xifres que fonts sindicals veuen irrisòries, ja que es tracta d'una plantilla amb la mitjana d'edat alta. La proposta, doncs, no ha convençut el comitè d'empresa, que la considera insuficient i amenaça amb una vaga. Aquest dijous, coincidint amb la mediació, els treballadors s'han concentrat davant d'Empresa i Treball i aquesta és l'anàlisi de Sole Beltrán, que és la presidenta del comitè.
16: Són causes productives, però actualment el comitè no les reconeix, perquè és una multinacional catalana que a dia d'avui té beneficis i ha percebut 13 milions d'euros en ajudes públiques. Volen diversificar cap a la defensa. Això ens preocupa molt, perquè serà un sector que no portarà tants llocs de treball com ara tenim.
1: Familiars de persones amb discapacitat s'han manifestat davant de la delegació del govern a Tarragona per reclamar que continuï el servei de transport adaptat al curs vinent. Són més de 50 famílies de la comarca les que necessiten l'autocar per anar als tallers ocupacionals i, de moment, el servei s'acabarà el juliol, segons ha anunciat el Consell Comarcal. El motiu és que la Generalitat no ha actualitzat el finançament i la licitació ha quedat deserta. Les famílies expliquen que sense aquest servei moltes persones no podran anar als tallers i hauran de quedar-se a casa. Núria Benito és representant de les famílies.
17: Vam rebre una notificació al febrer del Consell Comarcal en la qual se'ns notificava que a partir del 31 de juliol el transport adaptat que agafen els nostres fills i filles que van a tallers ocupacionals deixaria de prestar aquest servei. Aleshores, doncs, bueno, volem reclamar que continuï aquest servei perquè és essencial per als nostres fills i filles, o sigui, és que és inviable.
1: Una altra protesta en aquest sentit és la que han protagonitzat una trentena de famílies de les comarques, en aquest cas de Girona, amb fills amb discapacitat, que han impulsat la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva. Ho han fet arran de la decisió de la Generalitat de retirar-los l'accés al transport escolar quan compleixen 18 anys. Fins ara, aquests joves i adults ocupaven places lliures als autobusos que traslladen alumnes amb discapacitat als centres educatius per poder arribar als seus llocs de treball. Des de l'executiu han argumentat que no podran fer ús d'aquest servei, ja que no consten al registre d'alumnes de Catalunya.

0: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. 4.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip a la final, tot i que la logística del desplaçament és més complicada que en ocasions anteriors per la distància i el cost. De fet, el Barça ha retornat a la UEFA 200 de les entrades adjudicades al club que no s'han adquirit. Entre els afortunats que viuran la final a l'Oleval Stadion hi ha el president de la penya barcelonista de Tiana, el Carles Campos. Ja han parlat els companys de TV Mataró. I ens amplia la informació l'Oriol Debat.
1: El Carles, veí de Tiana, es prepara per un dels moments especials de l'any, el desplaçament a Oslo, per veure dissabte a la tarda la final de la Champions League femenina. És el president de la penya barcelonista del municipi i tornarà a ser a una final europea amb dos companys més.
2: L'afició del femení és molt diferent a l'afició del masculí. Són aficions molt culers, però la del femení és més familiar. Van els nens petits, va tota la família, els nens petits, van amics, va la iaia, anem a veure futbol. És que ens agrada molt el femení, és que juga molt bé, enamora. I tenim un sentiment culer molt, molt gran i ens sentim molt propers del futbol femení.
1: Això sí, com molts d'altres aficionats, lamenta que el partit es jugui a Noruega, un país molt allunyat dels dos clubs finalistes, Barça i Lió. Només un ritual, pensant la seva mare, quan l'equip no passa un bon moment a la gespa.
3: Visca el femení, visca el Barça!
0: Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al camp del València. El conjunt txè vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara el duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-lo, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Osasuna, amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Amb tot, un dels capitans, Edu Expósito, es mostra optimista d'acabar la Lliga amb un triomf a casa.
4: Seria increïble, ¿no? Después de... Bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo. Y lógicamente nosotros, el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
0: Cop dur per al Lleida Club de Futbol en la lluita per sobreviure. L'inversor francès que havia de salvar el club i abonar prop de 2 milions d'euros ha resultat ser un estafador. Dimecres era detingut pels Mossos d'Esquadra i aquest dijous ha passat a disposició judicial, ja que tenia un ordre de detenció prèvia emesa per l'Audiència Provincial de Barcelona. Ara el club té fins al 5 de juny per eixugar els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social i evitar la liquidació de l'entitat. Des del club no són optimistes, tal com apunta l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
5: Ara mateix, com he dit, no hi ha futur. Sí que ens activem quan veiem que i comencem a treballar amb els Mossos sobre la possibilitat que això pugui ser un engany. Ens activem i mantenim converses amb gent que ja havíem estat parlant, però realment avui és molt complicat. És molt complicat.
0: El Palau Blaugrana es vestirà de festa aquesta nit amb l'últim partit a casa del Barça d'handbol. L'equip de Carlos Ortega juga contra el Torrelavega en un duel que servirà per celebrar el títol de Lliga amb l'aixecada del trofeu i també per homenatjar McCook, Nielsen, Bazán i Saric en el seu darrer ball amb la samarreta blaugrana. Un dels jugadors que marxa, l'eslové Domen McCook, espera una nit especial.
6: Torrelavega es un equipo que juega bien, que nos puede hacer problemas, pero bueno, nosotros estamos jugando en casa. Mi último partido, espero que me voy a despedir bien de la gente del Palau.
0: I demà es disputen els segons partits dels quarts de play-off de l'Hockey Lliga. El Lleida, que va perdre la pista del Liceo, necessita guanyar aquest segon enfrontament per empatar l'eliminatòria i forçar el tercer partit. Ens amplia la informació el Marc Piqué, de Lleida Televisió.
7: Al Pons, Lleida només li serveix la victòria si vol continuar viu al play-off pel títol de l'Hockey Lliga. En el primer partit a la pista del Liceo, els lleidatans van caure per un ajustat 3-2, gaudint d'ocasions clares per aconseguir, si més no, arribar a la pròrroga i obtenir un resultat positiu. Per tant, això es deixa ara sense marge d'error.
8: Bueno, la sensació és que no creiem que hagi sigut el millor partit de la temporada. Al final, la part positiva és que es va competir igual i, com bé dius, doncs vam tenir opcions fins al final. Així que, bueno, esperem fer un partit aquí a casa complet. Aquesta setmana s'està entrenant molt bé, jo penso, i jo crec que cada partit d'aquest cap de setmana doncs, ha de ser un partit dur i complet.
7: L'equip no ha estat capaç de guanyar el Liceo aquesta temporada, tot i que sempre li ha plantat cara, amb resultats molt ajustats. El partit es juga dissabte a les 6 de la tarda i els penyistes de la Plec tindran l'entrada gratuïta amb l'objectiu de crear un gran ambient al pavelló.
0: El podcast Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4, ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop que des buida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Miquel Quaranta és el director del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's.
9: Gràcies a la xarxa Més, a Ràdio 4, vam guanyar el pitching del mercat audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte. I si demà teniu una estona lliure, us convido a que escolteu la història d'en Cisco Ayats, que és en Francesc Tubau a la vida real i que per denunciar la repressió franquista va prendre un risc molt important a la seva vida. Va intentar posar una bomba a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro perquè el món ens mirés una mica i perquè el món se n'adonés.
0: L'edició d'enguany del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, girarà al voltant del cinema i la història. Se celebrarà a Roda de Barà del 5 al 13 de juny. El festival ha batut rècord d'inscripcions amb 335 produccions, de les quals 82 participaran a la secció oficial. El tret de sortida el posarà l'estrena mundial de Burundanga, la nova pel·lícula dirigida per José Corbacho. Aquesta casa participarà a la secció de documentals amb Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, una coproducció de TAC12 i La Xarxa, entre d'altres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de la cadira buida. L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta. D'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir, vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall amb pressa. Aquella cadira, sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués, Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo, amb un moment de pau i reflexió que no havia buscat. Més aviat, el moment m'havia buscat a mi. Així que, la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui justament s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alícia Romero els durà al Parlament on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al Pla de Barris. En uns instants buscarem la reacció a aquests acords pels pressupostos amb el portaveu de la CUP al Parlament, Dani Cornellà. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 22 de maig. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. Hi assistiran els sindicats, Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari, l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a l'interior i a l'exterior de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a dins i 3.000 per a fora. Dels esports, us expliquem que el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Uleval Stadion. I pel que fa a la cultura, us expliquem que el podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 han guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Passen 3:05 de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora no es registren incidències destacables. Lentitud, això sí, el nus de la Trinitat amb retencions per la C-58. També hi ha afectacions a la Ronda de Dalt amb congestió fins a Canyelles i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, comencen a formar-se cues a la B-23 des de Molins de Rei i a l'A-2 des de Sant Vicenç dels Horts. Al Vallès, cues a l'AP-7 amb poca intensitat. Densitat entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i en sentit nord a Cerdanyola. I pel que fa al temps, arrenca un divendres que ens portarà temperatures pròpies de l'estiu. A l'Ebre i les comarques de Ponent es fregaran els 35 graus i la tònica continuarà així durant el cap de setmana. Serà, per tant, un dia força tranquil i suau. Aquest matí s'esperen alguns núvols i boires a les Terres de l'Ebre que tocaran durant la tarda la Costa Brava. Es preveu una tarda de divendres d'altes temperatures i assolellada, però amb alguns núvols cap al Pirineu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en el sumari. El govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament on començaran la tramitació que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se, doncs, el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de Lamont Carvajal.
2: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
3: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
2: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada 2 mesos.
4: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
2: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
1: Doncs el que ens explicava Lamont Carvajal, a poques hores de celebrar-se el Consell Executiu Extraordinari per encarrilar els pressupostos i activar el calendari que ha de portar-los al Parlament, parlem ara i avui amb la CUP perquè ens valori aquests comptes i com llegeixen el paper d'Esquerra Republicana i dels Comuns. Parlem, doncs, amb Dani Cornellà, ell és portaveu del grup parlamentari de la CUP. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia, Helena.
1: Davant d'un país que porta 3 anys amb els comptes prorrogats i que necessita estabilitat urgentment, per què la CUP insistiu que aquests pressupostos són dolents?
5: Bé, perquè és una realitat que es veu a peu de carrer. Tenim un país incendiat amb moltes problemàtiques diverses, la comunitat educativa, el sector sanitari, problemes claríssims amb l'habitatge que, tot i els grans anuncis dels darrers anys, no es solucionen. És a dir, tenim la ciutadania cada vegada té més problemes per arribar a final de mes. De fet, una gran part ja no hi arriben. Hi ha un augment dels productes bàsics, un augment de preus important, i no veiem que se solucioni absolutament res. I amb aquest acord que han arribat, entenem que no donen resposta en cap cas, doncs, a totes aquestes necessitats i urgències que té el país.
1: És per això que acusen Esquerra i els Comuns de tancar l'acord per dalt, és a dir, els despatxos, i sense escoltar ningú. Quina creuen que serà la conseqüència real d'aquest suport, segons la CUP?
5: Bé, aquest suport és una mica esperpèntic, perquè no dona resposta a totes aquestes, tots aquests incendis, a totes aquestes problemàtiques que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. I, per tant, doncs és un pressupost que no dona cap tipus de resposta a les necessitats de la ciutadania. El Rodalies demà, avui i demà, continuarà funcionant malament. El sector educatiu continua en peu de guerra. El sector sanitari continuarà també amb les seves vagues i amb un servei que no funciona, és a dir, uns serveis públics en general que no funcionen, i la gent, tots els grans anuncis amb inversions en habitatge que ha fet el president Illa aquests darrers anys, sí, nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos, la realitat és la que és, un model que no respon a les necessitats de la gent, que respon, en tot cas, bé, a aquest model del PSC de patada endavant i de no saber gestionar de cap manera el país.
1: Però vostè no considera que Esquerra Republicana i els Comuns han fet alguna aportació, han intentat una mica desviar, si més no cap a l'esquerra, aquest model de macroeconòmic que no els agrada a vostès del PSC? Ho dic perquè també des de Comuns han fet anuncis d'aquests 2.500 euros per habitatge, d'aquests 1.300 pel Pla de Barris, fins i tot els Comuns, i em refereixo a ells perquè han estat els últims a pactar, diguéssim, l'acord, han parlat de recalendaritzar fins

0: dos anys de govern del Partit Socialista amb el suport d'Esquerra i els Comuns i les coses no canvien. Parlen de progressisme, però al final el govern del PSC fa les mateixes polítiques de sempre, les polítiques liberals al servei d'uns pocs. I això ho veiem amb la quantitat de projectes que presenten que no responen en cap cas a les necessitats de la gent. I sí que és veritat que fan grans anuncis i grans pactes de tant en tant i anuncien milers de milions pels serveis públics, per l'habitatge, però la realitat els confronta dia a dia. I la realitat és que ni els serveis públics milloren, i ho veiem quan el sector públic està al carrer dient que això no funciona, o ho veiem quan qualsevol enquesta, qualsevol persona que parla, doncs cada dia arriba tard a la feina perquè no funciona el Rodalies, o no arriba a final de mes perquè no pot pagar o l'habitatge o la cistella bàsica de l'alimentació. I aquesta sí que és una realitat. Els anuncis són gratis i fàcils de fer, però la realitat es menja aquest govern cada dia i realment és un govern que gestiona molt malament, que constantment els seus consellers i conselleres són reprovats al Parlament de Catalunya per la seva mala gestió i les seves males maneres. Ahir mateix la consellera Niubó i la consellera Parlon van ser reprovades, i aquesta és la realitat d'un govern que no sap gestionar i que funciona molt malament.
1: Doncs ho anirem comprovant amb el dia a dia. De moment, els pressupostos sobre la taula avui a punt de tirar-se endavant. Ja veurem si passen doncs, el tràmit parlamentari, que se suposa que sí, el juliol. Gràcies per acompanyar-nos, Dani Cornellà. Bon dia, que vagi bé.
0: Gràcies, bon dia.
1: Més coses, perquè el govern avui aprovarà, de fet avui no, la setmana vinent, una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment per als municipis més petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
2: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, per tràfic d'influències i per falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumud Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre elles una vintena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumud Flotilla.
3: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
4: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones en aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.

0: Tres quarts de vuit. Avui també és notícia que els sindicats, USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuniran per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris, com estava previst a la reunió. El sindicat majoritari, USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, però amenacen amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
1: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
2: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
0: Avui fa 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, una fita mèdica i científica que va aconseguir l'Hospital de Sant Pau i que va situar Barcelona a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula. Ens ho explica la Maite Polo.
3: El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquiró són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
4: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
5: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. I el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
3: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
0: I no deixem de parlar de salut per explicar-vos que aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. És la teoria que pretén demostrar un estudi en què participa l'Hospital Odontològic de Bellvitge de la Universitat de Barcelona. Ens en dona més detalls la Maria San Blas, de Televisió de l'Hospitalet.
6: Aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. L'Hospital Odontològic de Bellvitge participa en un estudi que pretén demostrar la relació entre aquestes dues patologies.
7: Quan tenim una boca que està bruta, que no està neta del tot, o tenim malaltia periodontal, això vol dir que tenim més bacteris del compte en aquesta boca i predominen els bacteris patògens, els dolents, per dir d'alguna manera. Aquests bacteris produeixen una sèrie de productes de desecho que són productes inflamatoris. Aquests productes inflamatoris poden anar al torrent sanguini i participen en totes les malalties que hi ha un component inflamatori, malaltia pulmonar, malaltia digestiva, en Alzheimer i també en malaltia cardiovascular i entre elles la hipertensió arterial.
6: Actualment es troben en la fase 2 de l'estudi en la que es necessiten participants hipertensos per analitzar l'efecte en la malaltia d'un tractament dental intensiu comparat amb un tractament bàsic.
0: ...8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels reis. David Navarro ens ho amplia.
8: Responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
9: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
8: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
0: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit l'Uleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà a la temporada a les 9 del vespre al Camp del València. El conjunt xe vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res, i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura, on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí, la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia, Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara el duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-ho, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Sassuna amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Un cop garantida la permanència, el Haio Post Lleida afronta les dues últimes jornades de la Lliga ACB mentre treballa en el disseny de la propera temporada. L'entrenador, Gerard Encuentra, ha fet balanç del curs a Lleida Televisió. És una crònica de l'Eva Cortijo.
10: Treballa amb calma i analitzant bé la situació i com queda l'equip. Hi ha jugadors que tenen contracte i d'altres a qui ja s'ha dit que volen que continuïn, com és el cas de James Bateman, el nord-americà, que ha fet una gran temporada amb el Haio Post Lleida. Tot després d'un any en què s'ha patit, una tònica que serà sempre així segons Encuentra, i per això s'ha de posar més en valor.
11: Ho hem de posar en valor perquè el dia que ens desenfoquem i no celebrem la permanència com un èxit rotund, serà el primer pas que estirem preparant per a no mantindre la categoria, no? A no ser que hi hagi una injecció de doblar el pressupost actual que tenim. Nosaltres sempre som un dels candidats en estar en aquesta zona. Llavors hem de ser molt conscients que mantindre'ns és un èxit i és la nostra Champions particular.
10: El partit contra l'Andorra a casa serà l'últim de l'any al Barris Nord. Després només faltarà el que els lleidatans jugaran a Múrcia.
0: El Sant Andreu disputarà la final de la divisió d'honor femenina de waterpolo després de superar el Terrassa als penals en el segon partit de l'eliminatòria de semifinals. El temps reglamentari va acabar amb empat a 9 al marcador i el duel es va decidir als penals. Les aturades de Martina Terré en els llançaments van acabar decidint el triomf andreuenc. La cita va ser el comiat de la jugadora del Terrassa, Pili Penya, que es retira als 40 anys després de més de dues dècades a l'elit. La madrilenya, autora d'un dels gols de les agarenques, va rebre al final del partit l'homenatge de companyes i d'afició.
12: Ara mateix m'estic anant bé i he disfrutat moltíssim de este partido, del entrenamiento de esta mañana con mi equipo, de toda la semana, de toda la temporada. Me ha costado mucho, pero me quiero ir así, quiero irme con toda la afición, haciéndolo bien hasta el final y dando ejemplo hasta el final, tanto fuera como dentro del agua, y ahora es mi decisión de conocer también ahora a la Pilipeña fuera del agua.
0: El rival del Sant Andreu a la final serà el vencedor de l'eliminatòria entre el Mataró i el Sabadell. L'equip del Maresme té l'oportunitat de certificar la classificació aquest vespre si supera les Vallesanes a Can Llong en el segon partit de semifinals. El conjunt mataroní va imposar-se en el primer duel de l'eliminatòria per 13-6. En cas de triomf del Sabadell, el partit decisiu es jugarà diumenge a la piscina Joan Serra. El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop que des buida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional. Miquel 40 és el director del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's.
13: Gràcies a La Xarxa Més, a Ràdio 4, vam guanyar el pitching del mercat audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte. I si demà teniu una estona lliure, us convido a que escolteu la història d'en Sis Cuellats, que és en Francesc Tubau a la vida real i que per denunciar la repressió franquista va prendre un risc molt important a la seva vida. Va intentar posar una bomba a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro perquè el món ens mirés una mica i perquè el món se n'adonés.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Prevenció de caigudes.
3: Les caigudes són un problema comú, especialment entre les persones grans, i poden tenir conseqüències greus per la salut. Evitar les caigudes és fonamental per mantenir una vida activa i independent. Hi ha diverses mesures preventives que es poden adoptar, com mantenir una bona forma física, assegurar-se que la llar està ben il·luminada i lliure d'obstacles, i utilitzar calçat adequat. També és important revisar regularment la vista i l'oïda, ja que aquests sentits tenen un paper clau en l'equilibri i la coordinació. Amb aquests senzills consells es pot reduir significativament el risc de caigudes i millorar la qualitat de vida.
1: Salut activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Ser conscients, sobretot, dels nostres límits i evitar riscos innecessaris és molt important per evitar les caigudes. Llavors, el que també és molt recomanable és mantenir un bon estat físic. O sigui, fer un treball de força, fer un treball d'equilibri, de coordinació, ens serveix molt per la prevenció de les caigudes. També és important prestar atenció a l'entorn, a el que ens envolta, no anar per llocs complicats, llocs que podem controlar més o menys. Molt important a casa tenir una bona il·luminació i vigilar molt amb les catifes i de més, sobretot que estiguin ben subjectades per no caure.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Sintonitzes Ona Bitlles.
7: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes, com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem!
1: Comencem, Lluís, i tant! Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja. Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec, arruixó. Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat, ara, amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573. I ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí de Manel. Una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, Mercè. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-li el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa...
1: Avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot el teu coixí.
0: I tu? Ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tabella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: 5 pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tapella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els 5 pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots 5.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els 3 pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força. I un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me, si podeu!
0: El nen va anar un rere l'altre agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la sarbatana, però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots.
1: Serà el que sigui de ser,
0: va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir 2 filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai...
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
4: Mira! És una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells, a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí, i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
4: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'n si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
1: Com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
1: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tabella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
6: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
7: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
8: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata, que té molt mal geni i no para de rondinar.
7: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor, però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
8: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
7: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven al camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava, com ara fer puré de verdura, tenir net al cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat, has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit. Però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist, no tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir, pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns varen parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va prendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.
5: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
6: Moltíssim.
5: I tant. En aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
6: Aquí al costat, doncs.
5: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, Un avi comenta, ha fet un bon arruixó, va dir. Òbviament vam preguntar a què es referia i ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació però que dura poc i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
0: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
5: Què dius? Sí? Molt bé.
0: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una, vaja, una estirada d'orelles.
5: Ai, molt bé.
0: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
5: I a més amb rodolí,
0: exacte,
5: molt bé.
0: Sí, sí, queda bé, queda bé.
5: Molt bé, Lluís.
0: Doncs ja en tenim un altre pel nostre arxiu, mira. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: veiem publicat al diari comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril un conte anomenat Les TIC que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles. Vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que pugui servir per a altres infants. La idea arrenca quan Pallaroles s'adona que el seu fill de 9 anys mostra molts dubtes a l'hora d'encarar els partits, en aquest cas d'hoquei. Se li apareixen els dubtes, la frustració de quan les coses no surten bé o la por de perdre. L'objectiu principal d'aquest conte és que els infants poden créixer sense pressió, on els errors formen part de l'aprenentatge i on sentir no és una debilitat, sinó és part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallaroles.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem. És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hockey patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, Les TIC, que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallaroles Martín, és editat per l'editorial Catalan Edition. I recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallaroles Martín. Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics?
1: Doncs malauradament sí, Mercè. El rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè, com sempre, marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damaris Gelabert, per posar el punt i final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui, com a mínim, tan bonica com el millor dels contes.

0: Benvinguts al nostre racó d'històries i contes.
1: Benvinguts a la...
2: L'Ara del Conte.
1: Hola, Aran.
2: Hola, Mercè. Hola, Lluís.
0: Hola, Aran. Portem una setmana més d'emoció, aventures, misteri i moltíssimes coses més.
1: I tant, exacte, Lluís. Perquè també obrirem de nou el nostre bagul de paraules perdudes que volen sortir per compartir-les amb tots els nens i nenes que ens escolteu.
0: I tampoc deixarem de banda la lectura perquè ens endinsarem a la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o bé de llegendes.
1: I per acabar l'hora del conte, Lluís, una bona música, oi?
0: Oh, com cada setmana, Mercè, evidentment. Com si no podem tancar el programa. Ai, vinga, l'hora del conte ja sabeu que la podeu escoltar a més de 30 emissores arreu de Catalunya i Andorra, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així doncs, apagueu els llums, escolteu la ràdio i deixeu-vos emportar per la màgia dels contes. De moment... Engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes per la pàgina 572. I sabeu què ens ha sortit?
0: Doncs mira, ens ha sortit El petó de la bona nit, un conte recollit a la pàgina web Racó de Contes i que nosaltres ho hem adaptat perquè ho escolteu vosaltres.
1: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava de tot era el moment més especial del dia. Era fer teta per dormir.
0: Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arredolia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la seva mare i s'adormia amb un sospir molt, molt suau.
1: És un conte molt tendre, ple d'amor, Lluís. Comencem a explicar el conte?
0: Doncs sí, comencem perquè és molt maco.
1: Molt bé.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare...
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història. Però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I anem pel segon conte d'avui. I ens n'anem a Veneçuela.
1: Doncs sí, a Veneçuela, perquè Les cinc àguiles blanques és el títol d'aquest conte tradicional de Sud-amèrica. Un conte molt bonic, popular, que parla de la natura i la fauna d'aquest continent, del continent americà.
0: Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen unes ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol, semblaven làmines de plata.
1: Venien del nord o bé venien del sud? La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt i molt remota.
0: Escoltem Les cinc àguiles blanques, narrat pel nostre company Francesc Torres.

Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol com làmines de plata. Venien del nord, venien del sud. La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt remota. Caribai, el geni dels boscos aromàtics i filla de l'ardent Zoé i de la pàl·lida Chia, imitava el cant dels ocells, corria lleugera sobre la gespa com l'aigua cristal·lina i jugava com el vent amb les flors i els arbres. Caribai va veure volar pel cel les enormes àguiles blanques i va voler adornar la seva cuirassa amb tan rar i esplèndid plomatge. Va córrer sense descans, perseguint les ombres errants que les aus dibuixaven en el sol. Va travessar les profundes valls, va pujar un i un altre turó. Per fi va arribar, fatigada, al cim solitari de les muntanyes dels Andes. Les àguiles blanques es van aixecar perpendicularment sobre aquella altura fins a perdre's en l'espai. No es van dibuixar més les seves ombres sobre la terra. Aleshores, Caribai va passar d'un cingle a un altre per les escarpades serres, espargint les seves llàgrimes. Va invocar Zoé, l'astre rei, però les àguiles s'havien perdut de vista i el sol s'enfonsava ja en el crepuscle. Estremida de fred, va girar els seus ulls a l'orient i va invocar Chia, la pàl·lida lluna. I a l'instant, el vent es va detenir per fer silenci. Les estrelles van brillar i un subtil resplendor en forma de semicercle es va dibuixar en l'horitzó. Caribai va trencar el silenci dels erms amb un crit d'admiració. La lluna havia aparegut i entorn d'ella hi volaven les cinc àguiles blanques, refulgents i fantàstiques. I mentre que les àguiles descendien majestuosament, l'Índia mitològica dels Andes va modular dolçament sobre les altures la seva selvàtica cançó. Les misterioses aus van volar per sobre de les crestes nues de la serralada i es van asseure per fi, cadascuna sobre un cingle, clavant les seves urpes en la roca viva. I es van quedar immòbils, silencioses, amb els caps tornats cap al nord i les gegantesques ales esteses en actitud de remuntar-se novament cap al firmament blau. Caribai va córrer cap a elles per arrencar-los les cobejades plomes, però un fred glacial va entumir les seves mans. Les àguiles estaven petrificades, convertides en cinc masses enormes de gel. Caribai va fer un crit d'espant i va fugir espaordida. La lluna es va enfosquir de sobte, l'huracà va colpejar els penyals nus amb un soroll sinistre i les àguiles blanques es van despertar. Es van enterrufar furioses i a mesura que van sacsejar les seves monstruoses ales, el sol es va cobrir de flocs de neu i la muntanya tota es va engalanar amb el plomatge blanc. Aquest és l'origen fabulós de les serres nevades de Mérida. Les cinc àguiles blanques de la tradició indígena són els cinc elevats cingles sempre coberts de neu.

0: un bon consell. El llop truca a la porta i prova que l'obrin dient que és la mare, però les set cabretes li diuen que té la veu massa ronca per ser la seva mare.
1: Llavors, el llop pren ous per aclarir-la. Les cabretes li diuen la segona vegada que té les potes negres. Per tant, el llop se les enfarina molt abans de trucar per tercer cop. Llavors, les cabretes el creuen i l'obren.
0: Ai, ai, ai, i el llop què fa, Mercè?
1: Ai, Lluís, okay. Hauràs d'esperar que ho expliquem no. Per tots els nens i nenes de l'hora del conte. Home, una mica de paciència.
0: Vale, vale, doncs va. Vinga, va, no perdem, no perdem més temps. Vinga, anem-hi, anem-hi.
2: Mana Cabra vivia en una bonica casa del camp, enmig del bosc. La caseta era blanca, amb finestres de color blau i el terra vermellós. Mama Cabra tenia set bufones cabretes, boniques i espavilades. Bele s'anomenava la més gran, que era negra com el carbó. Bolo era la segona, de pèl castrany i lluent. Boli era la tercera, una cabreta blanca amb potes negres. Billy, la quarta, tenia la pell tacada de blanc i marró, igual que la cinquena, Bali. Bala era rossa com el blat, però la més bufona de totes era Bulu, una cabreta negra amb una taca blanca al front. Abans de fer-les anar a l'escola, Mama Cabra les netejava i pentinava. Després mirava els cartipassos perquè no es deixessin res.
3: Filletes meves, sigueu aplicades i obeïu al mestre. Si voleu ser unes cabretes de profit i no us entretingueu pel camí ni aneu pel vessant de la muntanya, que bé sabeu qui viu el llop.
4: Sí, sí mama, no et preocupis,
2: deien les set alhora. Un dia, Mama Cabra necessitava anar a comprar algunes coses al mercat. Va reunir les seves filles i els va dir:
3: filles meves, us haig de deixar soles perquè em cal anar a comprar. Aneu amb molt de compte per si ve el llop. Si s'assabenta que esteu soles, no s'ho pensarà gens ni mica. Vindrà aquí i us devorarà.
2: Bele, la filla gran, va preguntar:
5: ai, mama, quina por. Però com sabrem que és el llop qui truca i que no hem d'obrir-li la porta?
3: És cert que el llop és molt espavilat i de vegades es disfressa, però el reconeixereu per la veu ronca i les potes negres.
2: Mama Cabra va sortir amb el seu cistell per anar a comprar, mentre les seves filles l'acomiadaven des de la finestra. Després d'haver tancat molt bé la porta, les set cabretes es posaren a jugar. Al cap d'una estona van trucar a la porta. Una veu ronca i forta cridà:
6: obriu de seguida, filles, que sóc la vostra mare!
2: Les cabretes es miraren espantades i aleshores Bele, com que era la més gran, va dir amb decisió:
5: No t'obrirem pas la porta. Et penses que som bledes? Tu no ets la nostra mare, tu ets el llop. La mama té la veu dolça com la mel i la teva és aspra i lletja.
2: El llop s'anà sense contestar, tot penserós. Havia de trobar una bona estratagema per ensarronar les set cabretes. Aleshores, decidí anar a ca l'apotecari i li va dir:
6: estic molt refredat i li agrairia que em donés alguna cosa per aclarir la veu.
0: Miri, li donaré uns caramels de mel i llimona que l'aniran molt bé.
2: N'hi va vendre un quart de quilo. El llop se'ls empassà en un tres i no res i es dirigí corrents a casa de les petites. La boca se li feia aigua. Va trucar a la porta i va dir amb veu dolça:
7: obriu, filletes meves, sóc la vostra mareta i estic molt cansada.
2: Les cabretes, aquest cop, es van quedar sense saber què fer. Era veritat o no? Es preguntaven. Però Bele recordà els consells de la seva mare i va cridar:
5: mostra'ns la poteta, mama, i així estarem ben segures.
2: El llop, aleshores, ficà la pota pel forat de la porta.
5: No t'obrirem, malvat, que ets

0: llop i no la mare. Ella té les potetes blanques i la teva és negra.
1: El llop, enfurismat, se n'anà cap a la fleca.
2: Ai, amic flequer, mentre fregia bunyols m'ha caigut una gota d'oli a les potes de davant i m'he cremat. No et pots imaginar el mal que em fa. Diuen que posar-se una mica de farina sobre la cremada és un bon remei.
1: El flequer, compadit, li va posar un bon grapat de farina a les potes, que van quedar més blanques que un llençol. El llop va tornar de nou a casa de les cabretes i va dir amb veu suau:
2: filletes meves, sóc la vostra estimada mareta, que ja està de tornada. Obriu-me de seguida.
0: Abans ensenya'm les teves potes o no t'obrirem.
1: El llop, molt satisfet, va treure les potes pel forat de la porta, tot dient:
2: quina alegria em dona que sigueu tan previngudes. Mireu les meves potetes.
1: Eren tan blanques i suaus les potes del llop que les cabretes ja no dubtaren que es tractava de la seva mare. Quin sobresalt! Pobretes, quan van veure que qui entrava era el llop! Plenes de terror, una es ficà al de sota de la taula, l'altra dins del forn, que, per cert, estava apagat. Bulú, la més petita, es ficà dins la caixa del rellotge de cucut. Però tot va ser debades. L'espavilat llop regirà de cap a peus la casa i se les empassà una darrere l'altra. Només Bulú es salvà. El ferotge llop va menjar tant que va sentir son. S'estirà per dormir sobre l'herba enmig del bosc, sota l'ombra agradable dels arbres. I, de fet, als pocs minuts roncava plàcidament. Mentrestant, mama cabra tornava a casa portant regals a les seves filles. Quina espantosa sorpresa s'endugué! La porta oberta de bat a bat, tots els mobles per terra, les portes dels armaris esberlades, les robes regirades i la vaixella esmicolada. Plena d'angoixa, començà a cridar les seves filletes. Ningú no contestava. Com podien contestar si eren a la panxa del llop? Bulú va reconèixer la veu de la mare i va dir:
0: mama, mama, sóc aquí. Quina por he passat.
1: Mama cabra va treure Bulú del seu amagatall i després la bufona cabreta li va explicar el que havia passat. Com va plorar la pobra mama cabra! Però mama cabra era valenta i va pensar que calia castigar el malvat llop. Sortí cap al bosc acompanyada de Bulú, a l'encalç del criminal. No tardaren gaire a descobrir-lo adormit encara, sota els arbres. Mama cabra es disposava a enfonsar-li les banyes a la panxa quan va veure que alguna cosa es movia en el ventre del llop.
3: Mira, Bulú, les teves germanetes encara són vives dins la panxa del llop. Ves corrents a casa i porta'm un ganivet de cuina.
1: Quan Bulú va portar-li el ganivet, mama cabra, amb molta cura, va anar tallant la pell de la panxa del llop. Quina alegria! Totes les seves filles anaren sortint de la panxa del fastigós animal. Estaven fresques com una rosa i contentes de tornar a veure la seva mare.
3: Aneu al riu i porteu les pedres més grosses que trobeu. En necessito almenys 6, perquè el llop, en desvetllar-se, no trobi la panxa buida.
1: Les cabretes van portar les pedres i les donaven a mama cabra, que les anava posant a la panxa del llop. Després li va cosir el ventre amb molt de compte. Quan mama cabra va concloure la seva operació, el llop va començar a fer badalls.
2: Quina set que tinc!
1: Va dir estirant les potes. Va anar al riu i estirar el coll per beure, però el pes de les pedres l'arrossegà i el va fer caure de cap a l'aigua. I tot i que sabia nedar, el pes de les pedres l'enfonsava un cop i altre dins el riu, de tal manera que no en sortí mai més.
4: Tornem a les nostres paraules oblidades i em va encuriosir una conversa entre dues persones grans en un bar de poble. Parlaven de les tasques que feien quan treballaven a l'hort i a la vinya, deien un senyor. una de les tasques que m'agradava fer a les tomaqueres era esbrullar. Amb això, aconseguia que els tomàquets que sortien a la planta es feien més grans. I, saps, Lluís, això em va recordar que quan jo era petita i anava a la vinya amb el meu pare, l'ajudava a escavallar.
5: Ah, esclar.
4: És a dir, que trèiem els pàmpols i els rebrots, que també es deien cavalls.
5: Esbrullar, escavallar. Avui hem anat directament a les vinyes i als horts, o sigui, al món rural. Doncs és molt interessant. En tots els casos es tracta de treure de la planta, sigui una tomaquera, un cep o el que sigui, la part que no és necessària per tal que la planta creixi molt més maca, més gran i més neta. Realment és important escoltar amb atenció les persones grans. És molt maco,
4: sí, tant,
5: això.
4: I tant.
5: Molt interessant. Segur que d'ells podem aprendre molt, Mercè.
4: Tens tota la raó, Lluís. Quantes més coses sabem, més atents estem en tot el nostre entorn. Per tant, continuem setmana rere setmana amb les paraules perdudes o oblidades.
5: Exacte, Mercè. Ja tenim una altra paraula per incorporar-la al dia a dia. Què et sembla si ara ens anem a la nostra biblioteca i busquem un llibre per recomanar a tots els nens i nenes que ens escolten?
4: Doncs perfecte, anem a la biblioteca de l'Hora del Conte.

0: Ja hem arribat, ja hi som a la biblioteca. Encara sento aquella bonica sensació de la Diada de Sant Jordi. I és que per a mi és un dia únic. M'encanta. Però bé, ara ens toca recomanar un conte i aquest que porto avui justament el vaig descobrir en una de les parades d'un poblet meravellós com és Calonge. És la primera booktown de Catalunya. Podríem dir que és un poble dedicat als llibres. Té uns 11.000 habitants i ja té, Lluís, 7 llibreries.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, i la cosa va en augment. Per cert, el conte que recomano és Els records del mussol. Per resumir-lo en una frase, et diria que hi ha records que no es desen al cap, sinó al cor de qui ens estima. I ara, ens diràs alguna cosa més, oi, Lluís?
2: I tant, mira, és una història amb molta llum i profundament tendra sobre la memòria, la identitat i la força dels vincles. Aquest conte ens parla del pas del temps, de la cura mútua i de com les persones que ens envolten poden conservar els nostres records quan nosaltres no podem. El mussol sempre va tenir cura dels altres. El savi conseller, l'amic pacient, el que trobava les paraules justes fins que un dia va començar a oblidar. Quan els seus records comencen a fallar, els seus amics fan quelcom extraordinari en lloc de deixar que es perdin les històries compartides. Les comencen a escriure.
0: Sí. És un llibre delicat i necessari que convida a conversar sobre l'oblit, l'empatia i l'amor que perdura. Per tot això, recomanem aquest conte, Els records del mussol, de Patrícia Casasola, amb unes magnífiques il·lustracions de la Sara Sánchez i editat per Triqueta Verde i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys. Ara que ens ho estàvem passant d'allò més bé, ai, hem de marxar. I és que explicant contes amb tots els amics de l'hora del conte, el temps ens passa molt ràpid.
2: Doncs sí. Sí que és veritat, massa ràpid. Però no ens podem quedar tot el dia aquí. Mira, saps què farem, Mercè? Acomiadarem a tots els nens i nenes amb la música dels Pot Petit i la cançó Bruixes i Bruixots.
0: Doncs vinga, marxem, però, ep, tornarem la propera setmana carregats de nous contes i us diem adéu amb un molt bon desig. Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: Però, o sigui, els tres troians hem fet això.
1: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas. Això l'any que ve. A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color, és color gris, vull dir, veure, si estigués pintat a groc fluorescent,
0: clar,
1: potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc, llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, no, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Trella d'avui dedicat a la gran muralla de la Xina, i quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No. O sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles, i ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient, però el que sí que és cert és que no és una paret. O sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample, que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades. I ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralles calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra a la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000, 8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant, una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. Brutal. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, el Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la serp roja, no?, perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no? Si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no? Al nord, o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual, o sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no?, com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació. No sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no?, el regne xinès.
0: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
1: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. Va? És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, Però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tot el, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
0: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
1: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel. No? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar tu has estat designat per Déu, no? La teva família ha estat designada per Déu i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova que veurem que és una cosa que passa sovint.
0: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots... A la Xina, qui escrivia la història?
1: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè... sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat i gairebé sense cap mena de paral·lel en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, vale? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
0: Molt bé, però... Per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
1: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
0: Xina,
1: no?
0: De sí,
1: la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
0: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
1: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure... A molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i, per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs. Que, com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no?, o bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
0: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
1: Molt bé, minut 19-20 i ara comencem a parlar de la muralla.
0: Vinga.
1: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, no? Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord, hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no?, els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden, que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. A partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1000 anys així, perquè sí, perquè no tenim temps. Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc. Però passarem directament a la Ming. Ah, perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan. Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist, va? En una època que es diu els regnes combatents, va? I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes per defensar-se entre ells. Vale? Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no, per defensar-se. Aquest regne es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, va? Que és Qin Shi Huang. Va? En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221 arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no? amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, a l'inici o al final de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú. Els nòmades esteparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics, aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat xin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, això no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com per exemple la llegenda de Meng Jiangju, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats, 1.000 quilòmetres enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal, aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, el desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques doncs fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no? Que hi planten vegetació a sobre, per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que tu literalment...
0: Vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien.
0: Sempre.
1: En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple, "Beu una altra copa de vi abans de marxar perquè a l'oest del pas de Yangguan ja no hi haurà cap amic", no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé. Pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han... Escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història Xina,
0: Xina.
1: Història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que m'ha estat explicant, i no és tant una qüestió genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom... Bueno, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit?
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà? Pues,
0: tu penses en la muralla i aviam de quina manera podria t'entrullar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai, carai.
1: Sí, sí, sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan, és a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Pues amb els seus cavalls, entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i els llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9-10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats? Com a la funciona? Cara, no? Li tires?
1: Els cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus, nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic, sempre a la història, recordem, els diners. No? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381, a la Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó

0: Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment els nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades, què sabien, no? Si se'ls presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra, que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenies els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del trailer d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat. Hi va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia de desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, doncs que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I per tant, què li passa a l'imperi? Pues que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?

0: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming. ¿Vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics. ¿Vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
1: Som-hi, endavant.
0: Endavant, que encara tenim uns minuts.
1: Sí, 6 minuts.
0: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera del nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Shangkan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, ¿vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou, ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a
1: molt
0: Àsia, que no pas a Europa. Però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren els tanc, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
1: I com va ser la invasió mongola?
0: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia, perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan a principis del segle XIII i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. ¿Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo. Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
1: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
0: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment quan la vaig veure em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, ¿vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordem que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
1: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
0: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que al sud recordem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has escalat una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer. Però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dado. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentàvem abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, el 90% de la població xinesa en aquell moment, i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord, i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergi, és un bon moment per fer un break. No?
1: Un break, tenim una segona part.
0: Tindrem una segona part.
1: Ming, gràcies, Albert Abril.
0: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
1: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda als pressupostos. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
3: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
1: És divendres 22 de maig de 2026 i tenim més titulars. En marxa noves converses entre Educació i els sindicats en vaga, encara en posicions allunyades. Sònia Kerr.
4: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements que no convenç als sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial que han fet no es pot complir.
5: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
1: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
4: I d'aquestes un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
1: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
4: En el marc del Pla Campai s'han detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
1: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
4: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per a l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i cessions.
1: Els esports. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
1: I cop d'ull al temps, tant per avui com per aquest cap de setmana llarg per molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà a passar dels 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ival López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els pressupostos de la Generalitat per enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en uns 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos assolits amb els comuns i amb Esquerra fins a l'any 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
3: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini, per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
8: El president de la Cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
9: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
8: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
1: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen tant el govern com Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular els qualifica d'estafa política i presentarà, ja ho han anunciat, una esmena a la totalitat.
4: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes, ha dit, són idèntics.
10: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
4: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
11: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
4: Declaracions a la xarxa també del portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, que ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
12: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
4: Vox, com el Partit Popular, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
1: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
4: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros, amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que es va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió del contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i altres vinculats a la presumpta trama del cas Us Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
2: Notícies en xarxa.
1: Posicions allunyades en la nova reunió dels sindicats i el Departament d'Educació, una trobada que encara està en marxa després que el govern hagi presentat una contraproposta de millores retributives. Estan enfocades en l'augment dels complements als tutors, als docents de centres de màxima complexitat o als coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Doncs ara mateix acaba d'acabar aquesta reunió entre Educació i els sindicats USTEC, CGT i Intersindical, però segons ens expliquen fonts sindicals, les posicions estan allunyades després de la contraproposta salarial que ha fet el govern. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de la FP pel curs vinent, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement de 500 euros. L'escoltem.
5: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme. No? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
13: Com a contraproposta, el govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments als complements. Seria incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i a secundària, també el complement dels coordinadors digitals i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu, que vol millores universals. Consideren que plantegen que el que plantegen té elements positius perquè cal millorar les responsabilitats i veuen que hi ha marge econòmic per augmentar salaris, però exigeixen a l'administració que s'assenyeixi les demandes del col·lectiu, que, entre altres, demana la clàusula de garantia salarial lligada a l'IPC o la recuperació dels estadis. Els sindicats adverteixen que, si no fan propostes dins el marc negociador que proposen, estudien noves mobilitzacions per seguir pressionant més enllà del 5 de juny. I ara ho fan amb la mirada posada a les proves de la selectivitat i a la visita del Papa a Barcelona.
1: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació, on ens actualitzava aquesta última hora. Ha acabat sense acord la tercera reunió mantinguda entre els sindicats en vaga i el Departament. Una reunió, per cert, a la qual, com ens explicava l'Esther, no ha assistit la consellera Esther Niubó, ja que era a Mataró per presentar l'oferta de places de formació professional per al curs vinent, una qüestió que també deixa un dels titulars d'avui, ja que el Departament ha incrementat en prop de 5.000 les places per a aquest proper curs, de les quals 1.000 són de nou accés. Enguany, a més, s'incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Anem fins a Mataró. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez, bon dia.
14: Molt bon dia. Doncs sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha visitat aquest divendres al matí a Mataró i ho ha fet per presentar, com dèieu, doncs, aquesta oferta d'estudis de formació professional amb 5.000 noves places, 1.000 de nou accés i ha exposat doncs els 6 nous cursos que s'oferiran de cara al curs vinent, un d'ells que precisament s'impartirà a Mataró d'estudis ferroviaris amb 305 places vinculades a resposta a les vacants d'aquest sector per l'increment de la xarxa ferroviària. Representa un 125 més de les places d'aquests estudis ferroviaris i, com dèieu, també s'ha presentat una nova manera per donar, per assignar aquestes places que quedin vacants a alguns alumnes doncs, que hagin quedat fora dels estudis que els interessaven i que se'ls podrà assignar una alternativa en base als seus possibles interessos. Serà un 30% d'aquests alumnes que hagin posat només una de les opcions. En total, com dèiem, seran aquestes 5.000 places que s'oferiran a partir del curs que ve i 1.000 de nou accés.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on la pressió policial ha aconseguit reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
16: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
17: Transfropoli és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
18: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que se'ls ha demanat el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual. Porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
15: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
1: Un quart de tres, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis per la segona Pasqua i es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
4: Per això, el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents de Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
1: Desconvocada la vaga a Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny i que coincidi amb aturades de docents a tot Catalunya.
4: Segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres en un comunicat, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre d'altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i millorar el servei. Pel que fa a la seguretat, les organitzacions sindicals asseguren que l'empresa s'han compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
1: I cap dels 14 passatgers del creuer Ondius que continuen en quarantena a Madrid presenta símptomes d'antivirus.
4: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
1: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i el seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Urtas són el ministre de Cultura.
20: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
21: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
19: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
1: Manresa destinarà 2,5 milions d'euros a la millora i al manteniment de l'espai públic. Es tracta de la inversió més alta de la història del municipi. Les actuacions se centraran principalment en voreres i calçades, camins rurals i parcs infantils. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Canals.
22: Aquesta xifra suposa la inversió més alta per part de l'Ajuntament en aquest àmbit. El gran gruix de la despesa, 2 milions d'euros, es destinaran a actuacions en voreres i calçades, parcs infantils i també camins rurals. El 500.000 restant servirà per reforçar els treballs de manteniment de la via pública. Marc Aloi és l'alcalde de Manresa.
23: Aquest any fem la major inversió en 10 anys, estem parlant de 2,5 milions d'euros, i jo crec que és una aposta claríssima per tenir la ciutat al màxim d'endreçada possible pel que fa a l'estat de l'espai públic. Els diners no ens els acabaríem, perquè sempre hi ha coses que són millorables, però el que és important és que no haguem deixat de fer una aposta importantíssima per la millora.
22: Més enllà dels grans projectes de transformació urbana com la remodelació del carrer Guimarà o la rehabilitació de la Fàbrica Nova, Eloi ha reivindicat la importància de garantir el manteniment de la ciutat i per això ha assegurat que aquesta aposta per cuidar la via pública tindrà continuïtat als pressupostos del 2027, que seran els últims d'aquest mandat.
1: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030, amb adquisicions, dipòsit i sessions. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
0: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
24: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
1: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins de la zona afectada. Cugat Media, Mireia Puente.
3: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia. Posteriorment, equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.
1: El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per la xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local.
4: Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro un cop que desbuida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. El pla fracassa i comença llavors una nit de fugida, detenció i tortures. Una sèrie de ficció sonora codirigida per Toni Celles i Miquel Quaranta, que també és director de Ràdio Capital.
6: El tema de la bomba és gairebé anecdòtic. El que és important i el que és rellevant és la denúncia de la repressió franquista que, més enllà de Barcelona i de les grans ciutats, que és d'on se n'ha parlat habitualment, també passava aquí, en llocs petits com l'Empordà, en llocs com la Costa Brava. La repressió franquista i aquest model del desenvolupisme tardofranquista impulsant el turisme de masses.
4: Aquella nit al Tiffany's està disponible a la xarxa Més. Altres premiats per Ràdio Associació de Catalunya han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional.
7: Nueva York!

0: Una mica de música abans de la informació esportiva, perquè el món musical està ja mirant cap a Barcelona avui i demà, i actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour.
1: Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat avui del món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
0: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental. Escoltem la portera del Barça, Cata Coll.
3: Bé, amb emoció, amb ganes, amb il·lusió, tot per poder guanyar-la. Ojalà, pues, l'any passat volíem guanyar el quart, no va poder ser, enguany sí, tenim una altra oportunitat i crec que sí, la segona.
2: Per a les jugadores del Barça, que no han guanyat encara una Champions, demà és un dia molt especial. Quica Nazaret, la jove portuguesa, ho té molt clar.
4: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
2: La gran cita demà a les 6 de la tarda. I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga a la primera divisió masculina. I el Girona de Mitchell té una autèntica final. Caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió, o en cas d'empat o derrota contra l'Elx, descens a segona divisió.
5: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys i penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
2: Mitchell no vol parlar del seu futur ni de si seguirà o no a Girona la temporada que ve. Qui no seguirà el seu club és Pep Guardiola, que deixa el City. Mitchell ha parlat del desempador.
5: No per l'èxit, per mi és el millor entrenador de la història. No solo al City, sinó el que ha fet per el futbol. Espero que continuï entrenant.
2: Demà l'Espanyol ja salvat rep la Reial Societat i el Barça visita València. També demà molt en joc a la primera federació. El centre d'esports Sabadell juga a acabar segon per afrontar la promoció d'ascens a segona divisió i de retruc ajudar al Nàstic, que juga la permanència. Els arlequinats juguen al camp del Tarazona. El Nàstic depèn d'ell mateix, juga a la Can contra l'Hèrcules i l'Europa juga a accedir al play-off d'ascens. Reben l'Ibiza ja salvat.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Avui amb molta teca. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, petitíssima, però tornem de seguida i actualitzem la informació. Fins ara.
6: La xarxa.
7: Continguts en xarxa.
8: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
9: No pots anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
10: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
8: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
9: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
11: Depèn.
9: Ai, Martín, fes el favor.
12: Adelante. Vayan tomando asiento.
6: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
7: ¿Envenenada?
8: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
7: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
11: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
12: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
8: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caça-recompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
12: Este es el camino.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
3: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
1: És divendres, 22 de maig de 2026, i tenim més titulars. Acaba sense acord la reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
4: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades a l'augment dels complements que no convenç els sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial dels vaguistes no es pot complir.
5: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
1: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
4: D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
1: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
4: En el marc del pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
1: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
4: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions.
1: En esports, el Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran en Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
1: Fem també un cop d'ull al temps en aquest cap de setmana llarg per a molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els pressupostos de la Generalitat d'enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos pactats amb els comuns i amb Esquerra Republicana fins al 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
3: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
8: El president de la Cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
9: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
8: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
1: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular es qualifica d'estafa política, de fet, i presentarà, ja ho ha anunciat, una esmena a la totalitat.
4: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes són idèntics.
10: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
4: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
11: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
4: I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
12: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
4: Vox, com el PP, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
1: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
4: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que Martínez va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió d'aquest contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i també altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
0: Notícies en xarxa.
1: Ha acabat fa pocs minuts, sense acord, la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o a coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té un caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Doncs nova reunió prevista per dimarts, després que avui els sindicats hagin rebutjat la contraproposta d'educació que planteja millores en els complements. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de l'FP pel curs vinent a Mataró, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement específic autonòmic en 500 euros. L'escoltem.
5: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme. No? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
13: El govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments dels complements. Seria incrementar un 50% la retribució de les tutories a primària i secundària, també el complement dels coordinadors digitals i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu que vol millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
14: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs, a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base a aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
13: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que els sindicats valorin aquesta proposta, que significa una inversió de 78 milions d'euros, i la sotmetin a consulta entre el col·lectiu, però no tanca la porta a reconsiderar la proposta dels sindicats amb la voluntat de seguir negociant dimarts vinent. Han quedat això en dimarts per seguir parlant i els sindicats, però, diuen que continuen amb la jornada de vaga prevista per dimecres i anuncien més protestes i mobilitzacions de cara a la setmana de la selectivitat i la visita del Papa a Barcelona.
1: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació. I no podem deixar de parlar-vos de les aules, perquè el Departament ha anunciat avui l'increment de prop de 5.000 places de formació professional de cara al curs vinent. D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el Departament incorpora un procés d'assignació alternativa per alumnes que es quedin sense plaça. Tot plegat ho ha presentat la consellera Esther Niubó des de Mataró. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
15: La titular d'Educació ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que a partir del curs vinent s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
16: Aquest és el nostre compromís, consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobretot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat doncs, de l'any passat, és a dir, els alumnes que aquest any cursaran el segon curs d'aquells grups que es van crear de nou l'any passat. I això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva.
15: A més, s'ha anunciat que com a novetat, per aquell 30% d'alumnes que només escullen una o dues opcions d'estudis, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos. Per exemple, es podran oferir altres torns horaris amb places disponibles.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara a Barcelona, on la pressió policial aconsegueix reduir en un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en aquest primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en només 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
18: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
19: Transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
20: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
17: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatges.

0: El 5 de juny coincidia amb aturades de docents a tot Catalunya.
1: Segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i la millora del servei. Pel que fa a la seguretat, els sindicats asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
0: I cap dels 14 passatgers del creuer Òndius, que continuen en quarantena a Madrid, presenta símptomes d'antivirus.
1: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
0: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Es tracta d'un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i del seu entorn, tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. En té tots els detalls en Jordi Casino. Bon dia, Jordi.
2: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Urtas són el ministre de Cultura.
3: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
4: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
2: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
0: I passem per Lleida, ja que es prepara tot, ja està tot a punt pràcticament per al 45è aplec del Cargol, amb una edició de rècord, per cert. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda a la font del Passeig Central. La festa donarà el tret de sortida amb lo Caragolazo. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
5: Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat amb els trencaclasques com a colla d'honor i l'actor Xavier Bertran com a convidat per inaugurar l'edició d'enguany, la qual acollirà 124 colles i prop d'uns 17.000 collistes. L'acte el conduirà el senyor Posto i anirà acompanyat de la xaranga Maito Kembe i els castellers de Lleida. També tindrà lloc el lliurament del premi del 18è concurs internacional d'humor gràfic Cargoler. Cap a les 10 de la nit, les colles faran el clàssic sopar de germanor i la festa continuarà amb la gran nit de la plaquista jove, que inclourà diverses propostes musicals a les parcel·les de les Penyes i a la plaça central. Aquesta comptarà amb una carpa de grans dimensions per tots aquells visitants que vulguin formar part de la plec però que no pertanyen a cap colla. La FECOL preveu uns 70.000 assistents durant tot el cap de setmana, que podran accedir al recinte lliurement amb una pulsera identificativa que trobaran a la porta d'accés, amb l'objectiu de garantir la seguretat de tothom.
0: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso de Barcelona, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030. Ho farà a través d'adquisicions, dipòsit i sessions. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
7: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
6: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com...

0: com el gènere, la violència o el tractament del cos.
1: I atenció a aquesta reflexió, com afecta la intel·ligència artificial a les professions vinculades amb la creativitat. Els il·lustradors catalans han celebrat una jornada de debat per analitzar aquesta situació i prendre-hi mesures, si cal. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgine tecnològica.
2: Xavi Ramiro, que és president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, aposta per blindar els drets d'autor davant la irrupció tecnològica.
3: En lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin els llits, doncs resulta que ha sortit una tecnologia que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè en el fons els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
2: La pica plega a mig miler d'il·lustradors catalans.
1: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat, a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins la zona d'exclusió afectada per aquest brot de pesta. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
4: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.

0: Màxima expectació del món de la música que mira cap a Barcelona perquè avui i demà hi actua Bad Bunny. És a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debi Tirar Más Fotos World Tour.
1: Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat a dia d'avui al món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
0: Aquí no podem oblidar mai és a Joan Barbara. Arriben els esports. Bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a la final de la màxima competició continental. Escoltem Quica Natzaret.
3: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
2: I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga. Primera divisió, el Girona de Michel Sánchez té una autèntica final. Escoltem el tècnic.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només, no puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
2: Partit a caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió o en cas d'empat o derrota contra l'Elx demà a Montilivi d'ascens a segona divisió. Més futbol, diumenge juguen els partits de tornada de les semifinals del play-off per pujar a la segona federació a 2:15 Cornellà a Vilanova amb avantatge dels del Baix Llobregat després de guanyar per 0-1 i a les 6 de la tarda Badalona l'Hospitalet. Els badalonins afronten el partit després d'haver guanyat 2-0 en el primer partit. Escoltem el tècnic local Miquel Azparren.
5: Oh, claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ya te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
2: Els dos partits es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I en bàsquet, la primera incorporació de l'Espart Girona per la temporada que ve és Iana Martín. Escoltem Pere Puig, director esportiu.
6: Molt i molt contents que Iana Martín s'hagi decidit per la nostra proposta i jugui les dues properes temporades de Girona. Contents perquè disposarem d'una base amb molt i molt de futur, però que alhora és una realitat, una de les jugadores joves més importants d'Europa i que ens garantitza doncs, una bona direcció de joc, punts, defensa, caràcter, lideratge fins i tot per la seva edat, tot i la seva edat. Per tant, estem molt i molt satisfets.
2: Les paraules de Pere Puig, director esportiu de l'Uni Girona. I en waterpolo, avui es juga el segon partit de les semifinals de la divisió d'honor femenina entre el Sabadell i el Mataró.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre, puntuals. Bona tarda i millor cap de setmana.
7: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Bitlles, 107 FM.

Ona Bitlles, 107 FM.

through this, what comes next will be marvelous.

Kraton, Frankfurt-Deutsch. Bis wir gewonnen haben, Hitler!

0: Ona Villas, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Sintonitzes Ona Villas.

Escoltes Ona Vitlla 107 FM. Sintonitzes Ona Vitlla.

0: Escoltes Ona Vitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.

Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia. Olé, olé.

0: Escolta. Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Cucut, cucut. Prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina entrada més bona, Aran! Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans, amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar i des d'aquell moment les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda, la llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort! El terror dels camins de Santa Agnès, el lladre que no coneixia la por, tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora, ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops se'n volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca estrontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit, el nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu, que coneixia tots els racons dels boscos de Sant Agnès de Malanyanes, va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
4: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. Ai, Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
4: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
4: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella perquè la resposta us sorprendrà. La filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se'l a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "Ah, i tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, has salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. La setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: «Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu».
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
4: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res.
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
4: Miserables! Però què heu fet dels meus presents?
5: Els hi vàrem donar, gran Samir.
4: Li vàreu donar tots els presents?
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. I imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits però que, sovint, oblidem.
1: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
0: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquell reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer per art de màgia una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantor i va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar. I així la màgia viurà.

0: Tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat. Però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu UBS, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, grupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Ai, i dius que no tens didal, però segur que en tens d'aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè.
0: Mm-hmm.
1: Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno.
1: Vinga,
0: fa
1: ja
0: col·lecció.
1: Tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Exacte.
0: I segur que no el coneixem i ja el jutgem. I si en realitat hi ha motius importants perquè no es mostri com nosaltres voldríem? Per tant, cal que ens posem al lloc de les altres persones i, per descomptadíssim, no jutjar mai.
1: Vinga, fem 5 cèntims del conte, Mercè.
0: I tant.
1: Un malvat bruixot, un exèrcit de corbs i unes etiquetes que ningú es podia treure. Un conte per acabar amb les etiquetes. Ens hi ajudes? Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la, costa molt. A tots ens han posat etiquetes i alguns adults encara les arrosseguen. Les accions no defineixen qui som. És molt tenir un mal comportament, però això no vol dir que siguem dolents,
0: Clar que no, i tant que no.
1: Una etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot resumir el que ets. Tu ets molt més. Per tot això, recomanem aquest conte, La fàbrica d'etiquetes, d'Emma Piquer Caro, editat per l'editorial Joventut i recomanat per a nens i a nenes a partir de 4 anys. I ara, sí, anem a la música.
0: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
1: Sí, és cert, però com sempre, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
0: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
1: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'abecedari, de Damaris i Alabert.
0: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adeu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Fins aviat.

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes. Com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem!
1: Comencem, Lluís, i tant! Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja.
0: Ah.
1: Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec, arruixó. Ah, bé, bé. Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat, ara, amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573. I ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí d'en Manel. Una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, Mercè. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-li el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa:
1: avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure, li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot el teu coixí.
0: I tu, ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tavella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: Cinc pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tavella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tavella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tavella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els cinc pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots cinc.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els tres pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força. I un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me, si podeu!
0: El nen va anar un rere l'altre agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la sarbatana. Però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots!
1: Serà el que sigui de ser!
0: Va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir dues filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai.
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
4: Mira! és una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda, al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
4: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'm si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
1: Ei, com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
1: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tabella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
6: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
7: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
8: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata que té molt mal geni i no para de rondinar.
7: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor. Però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
8: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
7: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Sense mi us moriríeu de gana.
1: Rondinava Bernat, el pare escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
0: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
1: A la senyora escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat, has de tenir més paciència.
0: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
1: Un dia, la senyora escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
0: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
0: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit. Però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
0: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
0: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
1: Li va contestar l'escarabat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
0: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist, a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
0: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
1: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist, no tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir, pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora escarabat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns varen parlar amb la senyora escarabat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va prendre una gran lliçó per la vida.
0: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.
5: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
6: Moltíssim.
5: I tant. En aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
6: Aquí al costat, doncs.
5: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, un avi comenta: "Ha fet un bon arruixó", va dir. Òbviament vam preguntar a què es referia i ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació però que dura poc i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
6: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
5: Què dius? Sí, molt bé.
6: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una, vaja, una estirada d'orelles.
5: Ai, molt bé.
6: Podríem dir, Si et veuen

0: fer això, et caurà un bon arruixó.
1: I a més amb rodolí, eh?
0: Exacte,
1: molt bé.
0: Sí, sí, queda bé, queda bé.
1: Molt bé, Lluís.
0: Doncs ja en tenim un altre pel nostre arxiu, mira. Uh-huh. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: trobaríem, publicat al diari comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril, un conte anomenat Les TIC que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles. Vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que pugui servir per a altres infants. La idea arrenca quan Pallaroles s'adona que el seu fill de 9 anys mostra molts dubtes a l'hora d'encarar els partits, en aquest cas d'hoquei. Se li apareixen els dubtes, la frustració de quan les coses no surten bé o la por de perdre. L'objectiu principal d'aquest conte és que els infants poden créixer sense pressió, on els errors formen part de l'aprenentatge i on sentir no és una debilitat, sinó és part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallaroles.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem. És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hoquei patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, Les TIC, que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallaroles Martín, és editat per l'editorial Catalan Edition. I recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallaroles Martín. Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics.
1: Doncs malauradament sí, Mercè. El rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè, com sempre, marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damari Gelabert, per posar el punt i final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui, com a mínim, tan bonica com el millor dels contes.
2: Adeu!

0: Escoltes Ona Vitlla, 107 FM.
1: Benvinguts a Cites de Ciències, el programa de divulgació científica de Ràdio Santa Perpètua. Avui us parlarem d'història i cultura xineses.

0: Avui parlarem d'història i cultura xineses amb el doctor Manel Oller, professor titular d'Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra. És llicenciat en Filologia Catalana per la UB i màster i doctorat en Història per la Universitat Pompeu Fabra. Ha fet estades de recerca a Taiwan i a ciutats com Nanjing i Beijing. Doctor Oller, benvingut a Cites de Ciències.
1: Oh, encantat.
0: Un plaer que ens acompanyi al programa d'avui. Moltes gràcies. Com dèiem a l'inici del programa, avui amb el doctor Oller parlarem d'història i cultura xineses. Doctor Oller, per començar, com explicaria i què s'entén per arts dels lletrats en la tradició, xinesa?
1: Sí, les arts dels lletrats són... D'entrada, els lletrats són els, el que a vegades coneixien més tradicionalment com els mandarins, que això era el portuguès mandarins, els que manaven, i eren aquells que arribaven al poder perquè aprovaven els exàmens imperials, perquè sabien llegir i escriure, i en xinès no és tan obvi, perquè és una llengua, que, una escriptura que demana esforç, i eren els que dominaven també la tradició filosòfica, etc. La Xina té aquesta característica de que els que reprodueixen el poder són els literats, són els que saben de lletra, etc., i per tant eren els buròcrates. Però a mesura que van avançar els segles, això va començar doncs, més o menys a la nostra època romana, van començar a agafar també una dimensió, podríem dir, estètica, és a dir, sabien de la cal·ligrafia, l'escriptura, el pinzell, llavors van començar a generar una elit que no només diguem, dominava aquestes arts per examinar-se i aprovar els exàmens i manar, sinó també per fer pràctiques diguem, culturals, artístiques, literàries. Llavors les arts del pinzell dels lletrats són això, la cal·ligrafia, la pintura, la poesia, i també també dominant la música, diguem, el tocar algun instrument. Aquest mostrar-se destres en aquestes arts era allò que els distingia.
0: I quines característiques comparteixen totes aquestes manifestacions artístiques de poesia, pintura, el pensament d'aquests lletrats en concret?
1: Sí, és unes formes artístiques que no busquen tant podríem dir, fer coses boniques, decoratives, o sinó que a través d'aquestes arts, especialment la poesia, la pintura i sí, també la cal·ligrafia, mostrar els tenen, per dir, podríem dir que tenen també una dimensió espiritual o sapiencial, perquè són unes maneres d'explorar quins són els dinamismes de la natura, quines són les lògiques que mouen els canvis que hi ha. I, per tant, hi ha la manera d'entendre el món que barregen la tradició confuciana, la tradició taoïsta i budista, perquè tot i que ells estan formats en l'ortodoxia confuciana, quan practiquen aquestes arts, tot sovint també hi tenen aquesta dimensió de mostrar també aquestes dimensions estètiques pròpies més aviat del taoisme o budisme. Llavors, són unes arts que valoren molt l'harmonia, no hi ha conflicte, sinó és mostrar com els contraris, aquesta concepció xinesa del món de que tot està fluint, de que hi ha uns contraris que s'equilibren i es transformen, mostrar-ho a través de la poesia, a través de la pintura, és una de les maneres de... També és una forma de distinció, etc., però... I també és concebut com una forma d'autoperfecció, d'automillorament. Això també, en si mateix, el confucianisme que diu, a través de la pràctica cultural i de la pràctica moral et pots fer millor persona, però també amb la dimensió estètica més aviat xinesa, perdó, taoïsta, de que creant una cosmogonia, un encontre entre aquests contraris que flueixen, etc., pots entendre millor i experimentar l'harmonia i contagiar-la als que ho veuen, als que senten, als que ho llegeixen.
0: Va haver-hi evolució al llarg dels segles o al llarg dels anys d'aquesta praxis?
1: Sí, perquè... No, una de les coses que a vegades, quan ens hem mirat històricament els europeus a la Xina, hem tendit a fer és a veure com un lloc immòbil i tancat. Llavors, clar, com tenen un sistema imperial que 2.000 anys sembla bueno, que sempre estan fent el mateix, durant 2.000 anys repetint-se a si mateix, però té una transformació històrica. Diguem que això es va formant, sobretot el gruix del que és la poesia clàssica xinesa, la cal·ligrafia, la pintura... entre els segles VII i XIV és el seu moment d'esplendor, abans hi havia coses i després seguirà fent, però el moment d'eclosió és el que coneixem com la dinastia Tang, sobretot per la poesia, i la dinastia Song, que és més entre el X i el XIV, per la pintura. Són els moments d'esplendor, després les dinasties següents seguiran fent, i també hi ha evolucions, hi ha canvis, transformacions, però diguem que no és una cosa que sempre sigui igual a si mateixa. Per exemple, en el podríem dir el currículum de les elites a l'època Han, que és cap al principi de la nostra era, a l'època romana, havien de saber tirar l'arc, havien de saber conduir quàdrigues, sí que també havien de saber, per exemple, fer servir l'àbac i calcular, i també el pinzell, però encara hi havia aquestes pràctiques més que venien del món, podríem dir, més guerrer, aristocràtic. En canvi, ja a la dinastia Tang o Song, les arts del lletrat i en general allò que domina una persona culta de ser pintar, escriure poesia, fer cal·ligrafia, tocar el xin, que és una mena de cítara, que és, i també jugar als escacs xinesos, al weiqi, bueno, diem escacs xinesos, diguem, és un joc de taula que coneixem més a nosaltres com a go, pel nom japonès. I són les coses una mica que distingien aquesta elit culta, però això va canviant. Clar, després, per exemple, a partir dels segles XII-XIII comença a aparèixer la narrativa breu, escrita, el conte, després la novel·la, o sigui, en la literatura van apareixent altres coses, perquè també van apareixent lletrats més, diguem-ne, on aquesta dimensió estètica agafa altres volades, perquè hi ha un moment que comença a haver més lletrats que càrrecs per cobrir, per tant, gent que llavors es dediquen a fer de preceptors o llavors a fer altres coses, i també comença a haver els que són en suspès als exàmens, els que queden fora del sistema i són més antisistema, i això va generant també que, per exemple, que la literatura apareguin tot de veus que ja no són tan ortodoxes, perquè la literatura xinesa, com és la que reproduï el poder, el discurs central és molt oda en aquesta nova arc, en aquest arc que inaugurem, i és una cosa molt moral i retòrica, però clar, de seguida comencen a aparèixer veus més singulars, més diferents.
0: Dissidents, més potser, fins i tot?
1: Sí, dissidents també, sí, perquè sobretot, per exemple, en la novel·la del segle XVI, XVII, XVIII, apareixen novel·les eròtiques o novel·les crítiques, com Els mandarins, el Ruling Weishi, que és una novel·la que parla d'això, d'uns boscos nostres mandarins que estan una mica fora del sistema. És a dir, comencen a aparèixer o novel·les com El viatge a l'oest, que és l'aventura d'un monjo que va a l'Índia a buscar els sutres, i per tant el budisme, que sempre és una cosa una mica perifèrica a l'ortodoxia xinesa, és central. És a dir, que es va diversificant els gèneres, els usos, les maneres de fer, i també la dimensió en què veuen la pròpia tradició.
0: Aquesta aproximació occidental que em comentava ara, que ha fet potser que veiéssim sempre aquestes manifestacions artístiques i culturals com molt fixes i molt estàtiques, és un prejudici, i és un prejudici que s'ha anat trencant a mesura que s'ha anat investigant? O...
1: Sí, de fet és una cosa que es va autoreproduir. Jo, per exemple, les recerques són unes coses que he anat també investigant, sobretot a l'època del segle XVI-XVII, vaig escriure un llibre que es deia La invenció de Xina, perquè, diguem-ne, històricament hem tendit a projectar-hi el que volíem veure, i, uh-huh. I clar, la Xina és tan gran, és tot un continent, per dir-ho així, i ens queda tan lluny que a vegades perquè fem la part pel tot, o perquè hi veiem el que ens interessa i no veiem el que no ens interessa, o fem gran una cosa o l'altra, això ha fet que històricament anéssim passant de la sinofília a la sinofòbia. És a dir, hi ha èpoques que la Xina és fantàstica i ho tenen tot, altres que la Xina és un lloc tancat i supersticiós i no sé què. Això per una banda. I després hi havia aquesta també una cosa que ja ve dels segles XVII-XVIII, el mateix els il·lustrats, etc., que han tendit a veure la Xina com un lloc molt marcat per les seves, diguem-ne, les seves característiques culturals, com tenen un ADN que els impulsa a fer les coses perquè són confucians, perquè tenen un estil de pensament determinat, i a veure'ls només en funció d'això, com si fos, per exemple, el mateix Hegel deia, la Xina no té història, té una cultura, una civilització. És a dir, no té, fins i tot Marx, els sistemes de producció, hi havia l'esclavista, el capitalisme, que hi ha un sistema de producció asiàtic, que és un sistema de producció que es caracteritza perquè no hi ha lluita de classes, no hi ha transformació històrica, perquè està esclafat per la burocràcia, etc. Llavors, aquesta idea que és un lloc immòbil, un lloc sense atenció, on el que hi ha és Confuci, els valors, la tradició... I clar, és com si els xinesos ens mirin nosaltres i diguessin, no, és que ho fan tot perquè són cristians, o, bueno, sí, fins a un cert punt, diguem-ne, però no és el que marca tot. No? Llavors, sí que és cert que hem tendit i també, en general, hi ha hagut poc coneixement directe, llavors moltes vegades les poques coses que ens arriben els convertien en el... És com qui viatja a la Xina una setmana i viatja per Shanghai i veu tot de gratacels i ciutats fantàstiques. La Xina és un lloc superric, superdesenvolupat, però clar, no, si no has sortit d'aquesta ciutat has vist la punta de l'iceberg, i llavors no pots Això ja és, i està molt bé disfrutar-ho, etcètera. Però no pots tenir una visió o pretendre que això dona una visió conjunt del que és la Xina, perquè és que és com si viatgessis per Europa, viatgessis només Londres, París i Amsterdam, i diguéssim, oh, les ciutats, Europa és un lloc, clar, que després hi ha moltes altres coses.
0: Uh-huh. I aquesta manera, aquesta mirada occidental sobre la Xina, ha arribat fins avui en dia la manera com llegim o com interpretem la cultura xinesa actualment?
1: Sí, sí, sí. Per això també, per exemple, això del pas de la sinofília i la sinofòbia va canviant a èpoques quan la Xina, als anys 80-90, estava obrint-se al món i hi havia rebent molta inversió estrangera. I llavors tot era fantàstic i els xinesos eren, en certs discursos, allò, eren molt savis i sabien agafar de l'Occident el que volien i tal, tal, tal. Però la que han crescut molt és que parteixen un poder fort i llavors són amenaçants i, oh, cuidado, la Xina és un... torna a ser el peligro amarillo, diguem-ne això. O sigui, anem passant d'una a l'altra, però té més a veure amb les nostres situacions que no, uh-huh. Evidentment. I això pel que fa al discurs. I logo, després, clar, hi ha aquesta... Sí, hi ha una certa, a vegades, posicionament en blanc i negre, no? Perquè ni és tot tan fantàstic, perquè també hi ha gent que diu, oh, la Xina sí que ho sap fer bé, serà una superpotència perquè són molt llestos i tal, tal, tal. Llavors, això és parcialment, però també té ombra. O sigui, ens costa una mica de no mirar-ho. Clar, això t'han dit moltes vegades aquí, quan ens mirem al món exterior, mirem com si estiguéssim veient un partit de futbol des de la grada i diguéssim, ah, estic a favor d'aquests, estic en contra d'aquests.
0: I sense grisos.
1: Sense grisos i sense pensar-hi gaire, sinó posicionant-se molt emocionalment i en funció dels nostres interessos, sense veure que, bueno, pots estar a favor o pots entendre que aquest té raó i tal, però també té coses, etc. Uh-huh.
0: Tornant als lletrats, doctor Oller, quina funció tenia la poesia dins de la seva vida quotidiana i intel·lectual? Era més una expressió personal? Era una forma de meditació? Era un instrument social? Què era exactament la poesia?
1: Sí, la poesia, diguem-ne, que tenia... Per una banda, tot sovint era... O si hi havia un recitatiu o un cantat, és una cosa que té a veure amb la veu, i per tant, per exemple, algunes dinasties, el dinastia Song, fins i tot els poemes eren en realitat cançons, eren lletres a cançons, una mateixa melodia si anaven posant lletres, com si tenim una cançó i li canvies la lletra, llavors molt poetes diferents, i el títol del poema era el títol de la cançó a la qual tu li havies posat una lletra nova. Per tant, això ja volia dir que estava lligat a un acte de compartir-lo, etc. I és una poesia que no té com a focus l'originalitat. De fet, també entre nosaltres l'originalitat, és a dir, l'expressió molt singular i personal d'una mirada molt diferent és una cosa relativament nova, és el romanticisme, etc. Sinó que tenia més aviat té a veure amb l'accent,
0: amb l'oralitat,
1: que és uns temes, amb l'habilitat i amb la intuïció. Llavors, és una poesia que moltes vegades tendeix a ser bastant al·lusiva, és a dir, no acabar de dir-ho tot, a ser molt implícita, molt subtil. A vegades és una poesia més de les sensacions i una mica emoció, o sigui, més de les sensacions que de les emocions i més de les percepcions que del pensament. És a dir, no, a vegades, si no saps, no hi estàs molt posat, sents un poema xinès, i aquí què ha passat? No? No sembla, és una mica semblant a la sensació, perquè és un gènere que hi connecta i deriva una mica el haiku japonès, que és un gènere que ens ha arribat més a nosaltres, que a vegades diu, ha caigut una fulla, una mica de vent, i sento una flauta. O sigui, això, diguem-ne, què vol dir tot això, no? Però és a dir, que moltes vegades és retratar un instant, capturar un matís, és molt, molt, molt minimalista també. Per exemple, la característica de la pintura xinesa és que és en blanc i negre, i podem posar colors perquè fan servir el mateix pinzell amb el que fan la cal·ligrafia i l'escriptura, i usar la carta de grisos, aquí va ser la fotografia, nosaltres sabem que en blanc i negre i en cinema es pot fer meravelles, però els xinesos han estat segles pintant en blanc i negre, però forma part també d'aquest minimalisme, uns quadres que moltes vegades estan com inacabats, on hi ha una cosa boirosa, perquè sempre un joc entre el yin i el yang, que vol dir entre el que és fosc i el que és clar, entre el que és muntanya. De fet, el paisatgisme xinès és muntanya i aigua, shang shui, perquè és el que és sòlid i el que és líquid. Llavors, com interaccionen aquests, la natura, aquests aparents contraris, com es mouen, com... I en poesia una mica passa el mateix. I aquest minimalisme, aquest dir molt, en poc, etc. Llavors, és, a vegades hi ha coses que no tens que molt lluny perquè té referències o coses històriques, perquè hi ha molts, també clar, hi ha molts gèneres diferents, però la poesia, que és més paisatística, a vegades ens pot entrar, però sempre tenint en compte que ja has de sintonitzar una mica, has de baixar les freqüències aquestes i veure la gràcia de com amb molt poc pots intuir alguna cosa. I té una dimensió, sí, com a també sapiencial, espiritual, etc, però també estètica, en el sentit de copsar. És com una meditació sobre la fugacitat del temps, meditació, diguem-ne, una consciència desperta, d'adonar-te'n d'alguna cosa, com, per exemple, quan viatgem, a vegades ens quedem mirant una cosa anodina, però com estàs fora, te la mires, en canvi, quan ho veus cada dia no t'hi fixes. És aquest fixar-te en detalls i coses així. Això té de fer.
0: Doctor Lle, les seves recerques acostumen a connectar pensament, pràctica artística, context històric. Com treballa vostè aquesta intersecció i què és el que més li interessa explorar-hi?
1: Sí, això segurament ve de la meva diversitat d'interessos i una mica per qui m'he trobat, perquè jo vaig entrar en el camp, diguem-ne, els estudis xinesos i això, jo vinc del camp literari i no l'he abandonat tampoc mai, diguem-ne, aquí, he fet crítica literària, he escrit poesia, o sigui, també faig una pràctica creativa o estrictament lligada a la literatura, però això no com una part, diguem-ne, acadèmica, sinó... I vaig entrar una mica per aquí, perquè a mi m'interessava la poesia xinesa, havia llegit traduccions, i això de la cal·ligrafia, i bueno, vaig començar a estudiar xinès l'any 86, quan semblava que no havia servit per res, i jo estava allà amb els tons, i a la casa deien, i això que no, que es drogui, perquè semblava que era una cosa que no havia de tenir cap utilitat, i era una cosa excèntrica.
0: Dius, i que segurament no devia fer massa ningú, no?
1: Sí, hi havia molt poca gent, tenia un amic que ho feia, que a l'escola d'idiomes fan xinès, però jo ho feia perquè estrictament preparava, una cosa que com pot ser, però a poc a poc m'hi vaig anar posant. Llavors, a la part més acadèmica, de fet, vaig entrar, perquè era l'únic que hi havia, vaig començar a fer història. O sigui, vaig anar a història, però també a història, estudiant literatura de viatge, en certa mesura, perquè parlava dels viatgers europeus que anaven a la Xina, de les percepcions, perquè m'interessa veure com... percebien, com descrivien. I llavors aquí ja vaig començar a creuar aquests camps entre literari i històric, per dir-ho així. També sempre m'ha interessat molt la part filosòfica, això dels corrents de pensament, d'espiritualitat xinesos, i això també a la llarga ho he anat també introduint. M'interessava més personalment i de lectura, etcètera, però llavors he anat entrant també, atrevint amb el temps, doncs ja vas atrevint una mica més a traduir coses, a mesura que vas agafar més bagall, etcètera.
0: Doctor Lle, com influeix la tradició filosòfica de la que ens ha estat parlant, confucianisme, budisme, en les formes literàries i visuals que vostè estudia i que vostè tradueix?
1: Sí, i són força presents, sovint barrejades aquests corrents espirituals, filosòfics, a la mesura que l'estètica és també una concreció d'idees i veiem, no tant perquè en parlin d'una manera externa, sinó perquè implícitament en la manera de veure el món i fins i tot amb la intencionalitat hi ha aquesta voluntat de mostrar en la naturalesa, en les situacions que es descriuen, etc., sobretot en la poesia i en la pintura paisatgística i en les formes, diguem-ne, també cal·ligràfiques, que busquen aquesta harmonia, i llavors els principis aquests de l'harmonia, dels contraris, tota aquesta base compartida, de fet, pels diferents corrents del que se'n diu a vegades la cosmologia correlativa, que hi ha, que tot és una afluència, allò com el pantarrei, que l'Heràclit, que tot es mou i que hi ha unes tendències, això, aquests corrents ho manifesten, ho exploren, ho mostren, de manera ho estan encarnant, sobretot el corrent taoista, potser és el que té més empremta en molts corrents estètics, perquè el confucianisme és més una filosofia moral i política i és el corrent central de la ideologia, diguem-ne, dels lletrats, dels que emanen, estudien els clàssics, els clàssics confucians, diguem-ne, actuen segons aquests paràmetres, però quan fan arts, diguem-ne, quan escriuen, pinten, etc., introdueixen aquesta exploració natural dels misteris, d'allò que a vegades no pot ser dit d'una manera molt explícita i només percebut a través de l'estètica, de la capacitat de dir allò que és inefable, allò que se t'escapa entre els dits. Llavors això ja és present. I el budisme també. El budisme a la Xina entra bastant aviat, també més o menys el nostre, a través de la ruta de la seda, la nostra època romana, la dinastia Han comença a fer camí, i va fent molta influència. No és un corrent que hagi estat tan central sempre, perquè la Xina, l'imperi, no, mai ha volgut religions autoorganitzades fortes. L'imperi mai ha volgut contrapoders. En el cas xinès, igual que aquí hi havia el poder polític, el poder religiós i el poder econòmic, a la Xina només hi havia el poder polític de l'imperi, que havia també controlat l'economia. I llavors hi ha moltes formes religioses, moltes, no hi ha la religió dels xinesos, sinó hi ha molta pluralitat de ritus, de creences i de situacions. Llavors, també el budisme hi ha estat sempre, encara que no sempre hagi estat visible o important en aquest sentit.
0: Doctor Uller, quan vostè tradueix poesia o assaig xinès clàssic, quins són els principals reptes que, amb els que es troba per transmetre no només el contingut, sinó el to, l'al·lusió cultural o tota la densitat simbòlica d'aquesta cultura?
1: Clar, jo, el tipus de traduccions que he fet i en els mitjans que les he fet han estat estrictament, diguem-ne, traduccions acadèmiques, en sentit, per ser llegides en un context acadèmic i moltes notes i molt especialitzades, sinó buscant un públic general, però alhora, diguem-ne, amb un treball de fidelitat i de credibilitat. Llavors, això m'ha fet que, per una banda, de vegades hi hagi una part també d'antologia o de tria, per triar, per exemple, en poesia, triar allò que és més plausible, allò que és més possible traduir-ho d'una manera evident, és allò que pot connectar més amb el... Amb allò que és més universalitzable, perquè entra més per la pell, perquè és més visual, etc. Llavors, aquí el meu objectiu i la meva mirada era no tant subjectar-la, per exemple, a uns paràmetres mètrics, i sinó fer que posar el sentit del poema per damunt de tot. És a dir, que el conjunt de la idea que és, o del que jo considero que està intentant dir, i també dels gestos poètics que està intentant fer, reproduir-los d'alguna manera en català, bàsicament alguna cosa feta en castellà. I, diguem-ne, i també en altres que eren potser de caràcter més filosòfic o conceptual, intentar també que no es perdés el potencial simbòlic o inclús més matèric que hi ha en els conceptes. És a dir, perquè a vegades, per exemple, ja tinc una traducció del Tao Te Ching, de Lao Tzu, aquesta surt en castellà, encara està en premsa, d'aquí sortirà, suposo, l'any que ve, i a vegades apareix un concepte que s'ha traduït a vegades com la màxima simplicitat, i el que diu literalment en xinès és un tronc sense tallar, un tronc, diguem-ne, de fusta, sense... Jo he mantingut el tronc, diguem-ne, perquè per mi, en aquell context, després sí que hi ha el pròleg, així explico, no? Quan està apareixent, és a dir, mantenir el sentit simbòlic de l'aigua, del tronc, d'aquestes, perquè mostra molt d'una manera molt, sense filtrar-ho a través de conceptes. Per exemple, quan diu les 10.000 coses per dir l'univers, doncs jo mantinc les 10.000 coses. No per exotisme tal, sinó perquè també em sembla menys utilitzar paraules que són de la tradició grega, univers o absolut, o coses aquestes que per mi estan una mica com reescrivint en excés. Llavors prefereixo ser com molt literal, explicar-ho, i quan dic tot, 10.000 coses, una mica intuïtivament jo crec que el lector ja ho pot entendre, vol dir totes les coses, diguem-ne, per tant, tot el que hi ha al voltant, però mantenir aquest tipus d'opció per mi és una... I a vegades també, per exemple, alguns textos, els textos xinesos, per exemple, vaig traduir el tractat sobre pintura del monjo Carbassa Marga, que és un... els apunts sobre pintura del monjo Carbassa Marga, que és un tractat de pintura del segle XVIII. Llavors, aquest text, en principi, no està disposat en forma poètica, però sí que té uns ritmes, podríem dir, com una mena de prosa poètica, en el sentit que utilitza molts els paral·lismes, seqüències de quatre caràcters i tres, quatre, tres, contra dístics. Jo, per fer-ho més llegidor, per fer-ho més clar, perquè a vegades també utilitzo una mena com de silogismes, si tal cosa és que sí, tal cosa és que no, llavors vol dir que sí, és que no. Si això ho hagués estat seguit, dius, no, això sembla una mena de grumoll. Llavors jo he disposat en com si fossin versos, per dir-ho així, on cada unitat de sentit ressona amb la següent, i això la fa més evident, més fàcil de llegir, més clar. I també potencia aquesta, també el mantenir la part més matèrica, més simbòlica, doncs, potser els estic treballant com a matèria poètica, més que com a matèria filosòfica. Però també el concepte de la filosofia clàssica xina funciona molt a través de símbols, d'imatges, de recursos de la poesia. També hi ha un altre que fa recursos de la narrativa, xuans, petits contes, etc. També és una... sí, però les fronteres entre pensament i literatura no estaven... I no és un pensament lògic, diguem-ne, de silogismes o d'argumentacions així lògiques, segons la nostra manera de fer-ho.
0: Doctor Ullera ens mencionava alguns autors o poetes. Segons el seu criteri, quins autors, autores o poetisses o pintors xinesos creu que haurien de ser més coneguts pel públic en general i per què els hauríem de conèixer aquí?
1: Sí, jo hi ha un... Sí, clar, hi ha autors, hi ha molts, diguem-ne... Clar, en poesia clàssica n'hi ha uns quants que els hem traduït molt, els europeus i en general el món, Li Bai, Wang Wei i Tu Fu, que està molt bé, jo també els he traduït, perquè són, potser, com deia abans, aquests que entren molt per la pell, que són molt clars. Però crec que n'hi ha alguns, per exemple, hi ha una autora, perquè, clar, amb tota aquesta història dels lletrats que dèiem abans, que accedeixen al poder a través dels exàmens i són els que saben de lletres i acaben escrivint, de tot això la dona estava exclosa. És a dir, les dones no podien ser funcionades, no podien manar. Però a partir d'un cert moment, aquesta època de la dinastia Tang, del segle 7, 8, 9 de la nostra era, les dones comencen també a saber llegir, escriure i fer poesies i cal·ligrafia, etc, perquè era de bon to, era diguem-ne, les famílies, diguem-ne, amb lletrats, les famílies... Bueno, ja, diguem-ne, la gent volia que també les seves filles, les seves dones, sabessin. Llavors comença a aparèixer també una pràctica literària feta per dones, però que està una mica exclosa del cànon oficial, de la visibilitat. I només algun nom, excepcionalment, emergeix i és més, diguem-ne, conegut i per les seves pròpies característiques i per altres circumstàncies. Hi ha potser la poeta més coneguda, més això canonitzada, que és Li Qingzhao, que n'he traduït uns quants poemes. Tinc el projecte, de fet, és una de les coses que tinc allò en marxa, allò en cartera, per fer algun moment posar-m'hi el tot i acabar-ho, que és de fer un llibre de poesies seves. O sigui, fer una tria de 40, 50, 60 poemes seus i publicar un llibre. Perquè crec que val molt la pena, és una autora de la dinastia Song, dels segles XII, i és interessant. Una poesia molt... també que té una... És d'aquestes que són com lletres a cançons, el ci, val la pena. Clar, d'autors contemporanis n'hi ha molts i, per tant, justament es van traduint coses, és a dir, que però costa una mica. És del segle XX i XXI, no tenim tant per la mà.
0: Aquest accés a la cultura de les dones que ens explicava ara, sí. És un accés, diguem, de retruc, que ve una mica, doncs, això, per conviure amb famílies on hi ha lletrats, i és una cosa com submergida, o era una cosa pública i es podia saber que aquestes dones estaven aprenent i que destacaven, potser, en poesia o en pintura?
1: Sí, suposo que, o sigui, el que no tenia una dimensió pública, diguem-ne, eficient políticament, és a dir, que no podien accedir a ser funcionàries i, per tant, allò que els ser lletrades els hauria permès...
0: laboralment no tenia cap
1: no tenia sortida per aquesta banda. Hi ha algun poema, per exemple, que en alguna antologia que he fet, que és una escriptora, que un d'aquestes poetes, que diu... ho diu que pel fet de ser dona els traços del meu pinzell no siguin... No, pel fet de portar faldilla els traços del meu pinzell no siguin valorats, i el poema es diu davant del pavelló on es pensen les notes imperials. Llavors diu, alço la mà a la llista de les notes, per dir-ho així, i abans de mirar ja sé que no hi seré. És una mena de queixa, lament de protesta al respecte. En aquest sentit sí que són excloses, però es van obrir uns altres espais de visibilitat més indirectes. Com, clar, al voltant d'aquestes pràctiques culturals és una mena de bohèmia daurada, podríem dir, d'encontres on es llegeix poesia, es miren pintures. Per exemple, les pintures xineses, una característica que tenen és que barregen pintura, però sobretot el paisatgisme, que és el gènere principal, perquè ells això fan aquests quadres evanescents, aquestes muntanyes i aigües, etc. I sovint hi ha el que en diuen les tres joies, les tres perfeccions, que és que no només hi ha pintura, sinó també hi ha cal·ligrafia i escriptura. És a dir, hi ha textos posats allà. A vegades és un petit poema o una... I a vegades amb cal·ligrafies, amb lletres diferents i d'èpoques diferents, perquè són com intervencions també segells als diferents propietaris, o a vegades es trobaven a prendre te o a beure alcohol, o que sigui, una petita festa, podríem dir, o trobada a casa d'algun d'aquests lletrats, i miraven quadres i llavors els comentaven, i llavors potser algú es dedicaven a posar-hi coses, a escriure-hi a sobre. Clar, aquí no se'ns acudiria que tenir un Velázquez o un Picasso i començar a escriure sobre el que et sembla o el que et deixa de semblar, però ja es feia. Llavors, ja, en aquests espais, podríem dir, on també es cantava, la dona, per exemple, les maneres que surt molt és a tocar, és com a instrumentista i cantant. Llavors, aquí sí que és molt visible, llavors això sí que hi és, i també recitant, o per tant, circulaven en aquest espai, diguem-ne, també com a espais públics, el que són els salons de te, perquè a partir d'un cert moment, a partir dels segles XII, XIII, XIV, comença a aparèixer una llengua, una cultura menys oficial, menys, diguem-ne, cortesana, més lligada potser a les classes menestrals o comercials i sobretot al sud, que té més a veure amb aquests salons de te o espais on es canten cançons, a vegades amb parles diferents a l'oficial, i aquí la dona hi és bastant present en aquests espais. Clar, per exemple, la música xinesa, més que la composició, l'important és la interpretació, perquè moltes vegades és una música que també molt simple, tendeix a ser no gaire, no té allò fugues i construccions complexes, sinó de vegades és monocord, és a dir, surt una nota, acaba, hi ha una nota només, no hi ha acords, gairebé, entre una nota hi ha el silenci, és a dir, és també molt minimalista, és allò, pum, sembla també que no estigui passant. A vegades no hi ha ni melodia, sembla la sensació de que són com, prima més la textura, el que hi ha en contacte la nota anterior amb la següent, etc. Llavors, com la interpretació és molt important, doncs aquí aquells que interpreten són realment els artistes, no tant els, com amb la caligrafia, és a dir, allò que estàs duent a terme. I en certa mesura, també en pintura i en poesia, estàs interpretant un tema, un motiu, que unes coses que a vegades ens tiren enrere, si no hi estem una mica, és que sembla que sempre estàs veient el mateix paisatge o sempre estàs llegint el mateix poema, perquè són com sempre variacions sobre uns quants temes. I això també ho teníem nosaltres. La nostra literatura també era basada en tòpics, a l'alba, pels trobadors o no sé què, però potser eren més variats. I així ens tendeixen molt a reiterar una sèrie de motius. Llavors la dona era present en aquests espais. Clar, després hi ha un altre aspecte, que és, nosaltres ho tenim més associat amb les geixes, que és en aquestes cases de flors, lligat a una mena de prostitució, diguem-ne, per dir-ho de manera, o un distanciament, és a dir, unes cases...
0: Acompanyament, podríem dir-ne?
1: Sí, llavors tenien els seus protegir, els que els protegien, i aquestes dones no només oferien, diguem-ne, un tacte carnal, sinó que cantaven, llegien, composaven, etc. Es considerava que eren dones amb molta cultura, llavors allà s'anava a menjar, eren com un restaurant, tenien llocs de menjar, jugaven a jocs de taula, i era un espai on hi havia aquesta també dona culta, sofisticada, això que nosaltres associem més com la geisha, però la tradició xinesa ja hi era d'abans. Clar, això és un altre aspecte, però no tot està reduït en aquest aspecte.
0: Mm-hmm. Ens comentava ara, doctor Uller, que té previst doncs, publicar a una autora, una poetessa. Hi ha encara buits importants per omplir de tota aquesta història, de tota aquesta cultura? Hi ha encara molta producció per traduir i per conèixer?
1: Sí, la veritat és que sí, perquè en general, en tots els camps, la Xina és tan gran i té moltes... Per exemple, dintre els corrents xinesos de pensament, a vegades associem això al confucianisme, que és la cultura més oficial, més moral, política, el taoisme, que és aquest més místic i, diguem-ne, i més projectat sobre l'estètica. Però també hi ha un altre corrent molt important, que són els corrents, diguem-ne, del pensament estratègic, que tenen molts tractats i que potser l'hem vist més reflectit en el que és un llibre que s'ha popularitzat de vegades d'una manera així barroera, que és el llibre de la guerra, l'art de la guerra, la Sun Tzu, que és el pensament de com resoldre els conflictes, de com treure profit de les situacions, i això els xinesos porten més de 2.000 anys, això que és la teoria dels jocs, això que aquí hem fet aquí, però això els xinesos porten jugant a la teoria dels jocs des de fa 2.000 anys, i tenen coses molt interessants. És a dir, que hi ha corrents sencers que no els hem mirat gaire, i en molts camps, i en el camp literari el mateix, hi ha moltes autors o que els coneixem una mica, però potser mereixerien més atenció. I sí, és un dels camps, un dels àmbits que penso que té... Clar, a vegades allò que en diem la literatura universal ha estat molt selectiva a triar només allò que li servia en determinats moments i no deixa de ser una mena de, com diuen, tenim aquí un cànon central nostre i anem a posar uns quants noms allò per com perifèries, per dir-ho així. Però sí, hi ha moltes...
2: Hi ha recorregut.
1: Però també és un camp també on hi ha poca capacitat de... O sigui, tenim poca massa crítica de traductors. Per exemple, la traducció és un problema perquè la gent que... Jo, per exemple, no m'he dedicat professional, etcètera, perquè, clar, jo estava a la universitat i fent altres coses i si et diu una vegada, vols traduir aquest llibre, no pots deixar que pari el món i em tanco 4 mesos a traduir perquè he de seguir fent que giri
2: classes,
1: la roda.
2: Classes, no?
1: Classes i articles. Llavors, i fins i tot els que es dediquen a la traducció, a traduir llibres, els hi va en contra, perquè el que acaba valorant el currículum és que hagi fet un article sobre tal traducció, més que no hagi fet una traducció. Aquestes coses del món universitari, a vegades. Però ara sí que comença a haver una gent jove que estan més, comencen a estar més, diguem, professionalitzats o més orientats a poder fer això. Llavors, aquí hi ha una certa esperança de que es puguin traduir més coses, perquè també el problema que hi ha és que s'ha traduït molta cosa de forma indirecta. La traducció indirecta no sempre està en negativa, és a dir, històricament, si no hagués sigut traducció indirecta, no haurien circulat les llegendes, els mites, els coneixements al llarg de la història, és a dir, les coses anaven circulant d'una llengua a l'altra, sense... Però, diguem, les literatures contemporànies, clar, ja, això fan a les màquines i tal, però si ens movem en el camp literari, no crec que sigui ni el desitjable ni el que és real que es pugui... Una altra cosa és les coses, diguem-ne, instrumentals, els textos molt diguem-ne, molt formularis, que això, evidentment, doncs, ja la màquina ja ho està mig fent, diguem-ne.
0: Doctor Oller, vivim en un món superaccelerat, superconnectat, no sé si en podem dir modern. Què ens podria portar avui del pensament dels lletrats vinculat amb la contemplació, la lentitud... aquest refinament de l'experiència de reflexió i de pensar.
1: Sí, és un dels temes d'aquestes coses que vas i vas pensant, és a dir, què ens podria portar a la resta del món, la Xina, més enllà de o sigui, clar, la globalització l'hem entès molt en termes de circulació de capitals i d'importació de catxivatges o de plataformes. Ara comencen a arribar coses xineses, que sigui el TikTok o les marques, que sé. Però si també fos d'enriquiment cultural, penses què podria aquesta... Què ha pensat els mateixos problemes que nosaltres, però d'una manera diferent, o que està tenint experiència de la modernitat, però d'una manera diferent, què ens podria portar? I sí que crec que hi ha algunes coses... Que a vegades l'orientalisme nostre ens ha portat una certa estupefacció de buscar-hi una mena de solucions màgiques que ens ho resoldran tot, i a vegades amb coses que ja teníem aquí. Però jo penso que sí que hi ha algunes coses, per exemple, un cert sentit de pertinença al col·lectiu, per entendre's. És a dir, nosaltres hem, unes característiques que hem fet als europeus, i a partir d'aquí és una construcció de la individualitat molt des del... el renaixement, el romanticisme, l'autodeterminació del jo, la capacitat de decidir en funció del que tu creus que et convé, no segons les pautes de la societat, de la religió, de la família, i això doncs, ens ha donat criteri de desenvolupament. Això els xinesos no han pogut desenvolupar fins fa molt poc temps, diguem-ne, perquè estaven molt marcats per uns marcs institucionals com els que havíem anat tenint aquí. No? Llavors, però, en canvi, sí que han estat capaços, per dir-ho, de mantenir un cert sentit de pertinença. És a dir, que el que tu fas té connexions amb altres, que formes part sempre d'una xarxa, la idea també que estàs sempre en una xarxa. Clar, jo estic molt a favor de l'autodeterminació del jo, del cadascú i tal, però també és cert que ens ha portat moltes vegades una certa desconnexió, una mena de soledat absoluta, una mena de sentiment d'això. Llavors, aquest sentit de formo part
2: de la comunitat.
1: De comunitat, sigui la família, el grup, la ciutat, el barri,
2: tribu.
1: La societat. Uh-huh. I aquest sentit de dir, bueno, faig això perquè em rota i es faran, allà ja també hi és, vull dir que no, però hi ha una mena de consciència més clara de que tu fas això i això està implicant altres, no? I de que hi ha un sentit.
2: O sigui, és un sentiment o una idea més clara de civisme, potser, de civisme social?
1: Sí, en certa mesura podria ser això. I això potser és el que té més a veure amb la tradició confuciana, que potser no és la que és més atractiva, la que hagi tingut més atac. I per altra banda, clar, el món actual, allò que va dir el Bauman de estem en una modernitat líquida, com els xinesos sempre han estat pensant el món en termes líquids, sempre és una cosa que es belluga, sempre està en canvi. També el budisme té aquesta idea de permanència. I clar, nosaltres ara, respecte als nostres avis, que estudiar una cosa, entraven a treballar a un lloc i el
2: tota
1: món
2: la vida
1: era,
2: estava allà,
1: era no? Més o menys igual. Ara ens està canviant tot constantment, el que sabem ara ja no ens serveix demà, passat demà les coses que fem ja no serveixen. Per... És a dir, estem constant i això ens produeix una certa, diguem-ne, angoixa i, des... I els xinos tenen manera, o sigui, han desenvolupat una manera de veure el món que, és, que en aquest sentit és més acord. Llavors, veure-ho això ens pot donar eines també per moure'ns en aquest món que es mou i, per tant, i no està tan aferrats o tan... Perquè ells amb això s'hi troben molt còmodes perquè ja sempre ho han vist així. Fins i tot, per exemple, la concepció del cosmos del, que nosaltres tenim encara és la de... és newtoniana, per dir-ho així, però la manera d'entendre el món de la tradició taoista, confucià, budista, etc., és més semblant a la de la quàntica, és a dir, que pot, una cosa pot ser i no ser, que una cosa que hi ha el buit, no sé, una sèrie de coses que tenen més a veure amb tal com la física veu l'univers, té molt a veure amb tal com ho ha estat mirant la tradició xinesa. O sigui, que hi ha coses que val la pena d'expandir. I també un... Però clar, això no vol dir que tots els xinesos ni la Xina funcionin, perquè la Xina és una barreja de la seva pròpia tradició, de l'arribada també dels valors de la modernitat capitalista, diguem-ne, de guanyar diners i també d'aquests valors més, diguem-ne, de ciutadania, etc., que imposa el confucianisme o el partit comunista. És a dir, hi ha una barreja de valors en conflicte i que cadascú ens tira per un pot. Però diguem-ne que en aquestes tradicions, més enllà de... No diguem, anem a buscar la Xina d'avui, sinó en aquestes tradicions hi podem trobar també idees fecundes o maneres de fer. També les pròpies tradicions corporals, per exemple, perquè ells han valorat molt... El seu dispositiu cultural sempre ha estat viure bé aquesta vida el màxim de temps possible, amb la màxima salut, harmonia, etc. I ells han valorat molt, sempre molt la longevitat. I per això també tenen una sèrie de pràctiques culturals i corporals orientades, per exemple, que quan et vas fent gran no estiguis, no et sentis, Diana, l'estil de vida que porti no et condueixi necessàriament a estar encartronat i a tenir... sinó que busquis una perpetuació de l'agilitat, de la mobilitat, etc. Llavors, tot això crec que és una cosa que també seria interessant de pensar. La idea, per exemple, d'una salut que tenéis, que més que curar la malaltia és preservar la salut. Llavors, fan tot un... com preservar la salut per més, en el que menges, en el que fas, en el que et mous, i això sempre ho han pensat així. Com preservar la salut que no tant com curar la malaltia.
2: D'acord. Doctor Uller, farem una breu pausa per beure una miqueta d'aigua i de seguida tornem a Cites de Ciències.
3: Cites de Ciències, a Ràdio Santa Perpètua.

0: Cites de Ciències, amb la doctora Eva Jové.
1: Avui estem conversant amb el doctor Oller i estem parlant d'història i de cultura xineses. I també una mica de tota aquesta recerca que ella està portant a terme a la Universitat Pompeu Fabra. Doctor Oller, en el món universitari i de la recerca sovint es parla de jerarquies rígides, dinàmiques de poder. Com ha viscut vostè aquestes estructures al llarg de la seva trajectòria?
2: Sí, això, clar, la universitat com a estructura és una cosa que ve de molts segles enrere, a vegades són les lògiques que encara tenen aquesta rigidesa, allò que ve del passat. I això fa que de vegades hagis de moure't, de trobar forats i de trobar maneres de poder fer la teva recerca o el teu camí que vols fer. Doncs, clar, per una banda, no em puc queixar gens en el sentit que la universitat et permet, et dona el suport, et dona l'espai per anar creixent en aquest sentit i d'anar-te movent. Però al mateix temps és cert que també has de prendre, no, almenys la meva opció és més que buscar una lluita de poder o de ocupar espais, és de tenir el temps i la possibilitat i el marge de dependències i etcètera. En aquest sentit, jo crec que és una estratègia, perquè a vegades la universitat hi ha jocs de conflicte, de confrontació d'idees diferents o d'ocupar espais. Llavors això crec que si et deixes endur per aquestes dinàmiques acaba devorant, diguem-ne, la passió genuïna per saber coses, per descobrir, per gaudir també del que estàs fent. I tant en el contacte amb els alumnes i amb la docència, per dir-ho així, que té el seu al·lucient, com amb la part, diguem-ne, de recerca o inclús de disseminació, perquè per mi ha estat sempre molt important moure'n, potser per la mena de coses que he fet, els meus interessos, no moure'n només en una recerca, en una conversa entre especialistes, que no l'he fet. Clar, jo al ser una disciplina una mica, així, nova o sense gaire tradició en el nostre entorn, perquè les primeres coses d'estudis xinesos comencen a aparèixer als anys 80, 90, amb alguna persona concreta que comença a fer alguna cosa, però no és fins al 2000, 2002 que comencen a aparèixer alguns estudis d'Àsia Oriental formals. Després, llavors, clar, tot això fa que estigués en un entorn molt, molt fràgil institucionalment, perquè no hi ha una llarga tradició. També, per altra banda, et permet, doncs, a vegades moure't i fer. Però, diguem-ne, que per mi ha estat estimulant i alhora, doncs, una lluita per anar trobant la manera de seguir endavant en aquest sentit i d'anar adaptant.
1: Aquests equilibris, diguem-ne, polítics o jeràrquics dins de la universitat poden arribar a desviar l'atenció o distorsionar el sentit profund que hauria de tenir la recerca?

0: no, ho entenc que pot ser perfectament lògic en ciències dures, etc, és a dir, en ciències científiques, però
1: de
0: les ciències
1: salut,
0: humanes, ciències socials, de salut, etc, on hi ha, però la manera de mesurar l'impacte i la feina que fas en objectivada en termes això quantitatius, etc, a vegades això porta una certa perversió de que hi hagi una escriptura sobredimensionada de coses que això s'ha estudiat, és a dir, que hi ha molts articles acadèmics que tenen gairebé menys lectors que escriptors, és a dir, que ni tan sols els ha llegit el propi escriptor, és a dir, perquè generen una mena de necessitat, allò publica o mor, que fan que hi hagi una mena d'inflamenta artificiosa. Llavors, això potser té uns efectes secundaris a l'hora del teu progrés, però jo m'he negat una mica a dedicar-me, clar, he anat fent coses també en revistes acadèmiques, però no li he fet lletjos a fer llibres, que fer llibres sembla que sigui contradictori, però en el món acadèmic és una cosa que et va com a contra, perquè entenc una persona que es dedica a biologia a fer un llibre, s'entén que està fent una cosa de divulgació, perquè el que ha de fer és publicar en les revistes amb una conversa molt concreta amb uns altres científics. Però el camp de les humanitats en general i fins i tot de la ciència social, penso que no hauria de ser menys valorat que altres. Uh-huh. Llavors jo amb això no he volgut entrar, diguem-ne, en aquesta lògica, diguem-ne, de dir vaig a centrar-ho tot en publicar aquí. Clar, jo també he publicat bastant o he fet coses pel món, perquè cal ser una disciplina molt, molt incipient. Aquí tampoc hi havia gaire espais, diguem-ne, consolidats. Llavors, i també pels temes que m'he mogut i per la sort, etc. Doncs he treballat amb gent portuguesa, amb gent alemanya, amb xinesos, ara mateix m'han traduït un llibre a la Xina. És a dir, que m'he mogut bastant en àmbits exteriors i he anat a congressos a la Xina, aquí a Alemanya, a Portugal, sobretot són els llocs on a Taiwan.
1: I com s'esquiva o es minimitza aquestes dinàmiques competitives o fins i tot, podríem dir, tòxiques que poden arribar a aparèixer a la vida acadèmica?
0: Sí, a vegades és difícil, a vegades de, com, diguem-ne, posar una cuirassa, dir, bueno, ja us ho fareu, i ja, llavors vaig fent el meu camí, i a vegades has de fer opcions en aquest sentit, ja, de buscar també mantenir, és a dir, de la part positiva és que hi ha molt, clar, està ple de gent molt interessant i tal, i per tant és buscar aquesta amistat, aquesta companyonia allà on és, i per tant creant una sèrie de vincles que no siguin vincles interessats, vincles merament de teva, meva, ja t'ajudo, et faig això perquè tu després m'ho tornis un altre dia, etc. No entrar en aquesta lògica, sinó amb la gent amb la que tens sintonia o la gent que intercanvies coses, i això també ho he trobat. I també, per mi ha estat molt, per exemple, durant uns quants anys vaig poder, per ser el privilegi de coordinar un màster d'estudis xinesos, amb molts, on vaig poder donar la possibilitat a molts joves investigadors que comencessin a fer classes en condicions laborals bastant precàries, perquè tot l'aspecte que hi ha molta jerarquia també diferenciar entre el que és la gent que està estabilitzada i la gent que està, doncs, amb això, figures de professor associat a temps parcial, coses d'aquest tipus. Però la possibilitat d'ajudar a créixer, a entrar a la universitat, a moure's a gent que després veus que van tenir lloc, doncs, una certa felicitat en el sentit que... I, per tant, tot és un lloc d'una manera de fer créixer allò que és positiu i la resta mantenir una mica lluny, i ja ho farem.
1: I creu que és possible en un futur una universitat com més cooperativa o amb unes dinàmiques menys jeràrquiques i potser més orientades al bé comú i al coneixement comú?
0: Sí, de vegades, clar, no sé ara, perquè clar, també els factors econòmics són molt, molt, diguem-ne, marquen molt, perquè quan tot és molt precari, doncs hi ha poca teca, diguem-ne, però llavors, clar, diguem-ne...
1: Hi ha cops de colze, no?
0: Sí, llavors això incrementa, diguem-ne, la tensió, però si hi hagués més possibilitat de fer coses, doncs una mica, doncs tothom està amb la seva. Jo crec que no ho sé, hi ha gent que és radicalment crítica amb la institució universitària, com dient això, no hi ha enlloc, no té... Jo tampoc soc d'aquest parer, però sí que, a més, sobretot perquè vaig veient, i a vegades et sorprens quan van apareixent això,

0: investigadors, clar, jo tinc ja una certa edat, investigadors que van apareixent, que tenen unes maneres de fer, uns focus molt clars i molt realment de producció de coneixement i no de només de vaig a crear un xiringuito o vaig a obrir, a ocupar un espai que no me'l toquin. O sigui, aquesta mena de lògiques que són molt més reptilianes, per dir que no de producció. I quan veus això, doncs et dona ànims perquè veus que sí que hi ha
1: que
0: també afavoreix aquestes coses i, per tant, i després també el context amb els estudiants sempre és una manera, les joves, perquè hi ha moltes coses, els estudiants ara, no sé jo, però també veus els que pots mirar cap una banda a l'altra, però els que realment venen amb ganes, doncs això també és molt, molt gratificant i molt positiu en sentit que està circulant alguna cosa.
1: I quins consells podria donar a la gent jove que vulgui estudiar humanitats, història xinesa, literatura xinesa, que vulgui traduir-hi?
0: Mm-hmm. Clar, aquest és un camp, per exemple, el camp dels xinesos, de l'estudi xinès i d'això, i sobretot, clar, jo aconsellaria, perquè a vegades, sobretot la gent que es mou en territoris de ciències socials, a vegades s'estalvien d'entrar a la llengua. I, bueno, clar, ja vaig directament, tot està en anglès i tal. Jo aconsellaria estudiar la llengua xinesa, perquè fins fa pocs anys, ho tenia més complicat, perquè el que és realment difícil de la llengua xinesa és escriure a mà, de memòria, però parlar-la sí que té els tons, etc. Però bueno, més o menys es pot arribar i tenen certa paciència, si fas uns tons una mica desmanegats, doncs t'entenen i ja està, no? Però no és una llengua, diguem-ne, essencialment més difícil, i a més ara amb els mitjans digitals actuals tu pots escriure posant la transcripció foneta, posar N-I-H-O, ni hao a l'ordinador, i l'ordinador treu els caràcters, tu has de saber reconèixer que no s'estigui equivocant amb nosaltres. Però dic que es torna més fàcil i jo crec que obre una porta molt gran, perquè un dels problemes és que, sobretot aquí a Espanya, de la gent que diu, sobretot en el camp de ciències socials, d'economia, de política internacional, de no sé què, hi ha grans especialistes, però s'estan movent sempre a través de coses escrites en anglès, etc. I no deixa de ser llavors un circuit una mica autofàgic, que es menja a si mateix i que no té tant de contacte directe amb els xinesos. I en general, penso que és una... el consell és que és un tema també una mica de paciència a llarg termini, perquè mai l'acabes de saber del tot i el xinès i la Xina mai l'acabes de... L'altre consell és no pensar-te que ja tens la fórmula màgica per entendre-ho tot, perquè com és tan... és una cosa i l'altra, o sigui, és típicament xinès aquesta mena d'ambigüitat, aquest barrejar contraris, el socialisme de mercat xinès, que és la que defineix la Constitució, és com un gratacels horitzontal, llavors és sempre hi ha aquesta mena de paradoxa constant i llavors ser molt prudent i no pensar que tens ja la... ja ho tens, ja els entenc. Sempre tenir oberta la curiositat i tenir paciència per anar i mantenir viu la passió, la curiositat. I també no caure en... Perquè la Xina, clar, el seu poder també fort i també genera a vegades unes dinàmiques una mica de... podem dir de dependència institucional cap al... És a dir, convertir-te en una manera de més reproductor de propaganda. És a dir, no sé, de ser acrític, perquè també veus gent que... Perquè llavors això tampoc ni ajuda... O sigui, a la Xina hi ha moltes veus diferents, hi ha moltes tendències, no, ni ser un anti-xinès, ni un pro-xinès en el sentit d'estar reproduint sempre com un lloc el que diu el poder. Sempre tenim sentit crític, però d'apertura, no de dir, és que sempre són no sé què. Uh-huh. Com a tres o quatre coses, he de tenir paciència, estudiar la llengua, mantenir un sentit crític, però alhora una empatia i intentar entendre per què ho veuen així, per què ho diuen així. Això em refereixo a la cosa contemporània. Uh-huh. Hi ha molts interessos diferents, però com la Xina és un gran poder econòmic, tal, cada cop més hi ha gent que s'interessa per aquesta banda, més d'entendre la Xina d'avui, d'explicar del negoci, tot això està molt bé. Uh-huh.
1: No tenim més temps, però ha estat un plaer conèixer més de prop la recerca del doctor Oller, professor titular de la Universitat Pompeu Fabra. Gràcies per acceptar la nostra invitació al programa Cites de Ciències.
0: Un plaer, moltes gràcies.
1: I agraïm molt. Ho deixem aquí fins al nou programa de Cites de Ciències de Ràdio Santa Perpètua. Us hem acompanyat Eva Jové a la direcció i presentació del programa i Xavi Nuses al control de so. Fins aviat.

0: marxes.
1: Cites de Ciències, el programa de divulgació científica de Ràdio Santa Perpètua, el 107 de la FM. Escolta'l cada divendres a les 5 de la tarda amb Eva Jové. En remissió els diumenges a les 2 i a la carta a la web de la ràdio per escoltar quan vulguis.
2: Sintonitzes Ona Bitlles.
3: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants.
2: Ona Bitlles.
4: Si ets els que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
5: Què tal, com esteu? Com diem sempre, a punt d'obrir, de deslligar, de posar en dansa el nostre Sac de Sons. Som-hi, doncs? Preparats? Doncs vinga, endavant. Comencem, com sempre, amb música ballable, en aquest cas dels New Order, un clàssic. Aquest és el Blue Monday i és el que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargalló. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio.

I què esperaves que fos, si no el sac de sons a aquestes hores? No podia ser cap altra cosa. Doncs el sac ja el tenim ben deslligat. Hem començat amb els New Order i aquella clàssica, el Blue Monday, i després el que va ser un omple pistes a l'any 1982-83, si la memòria no em falla, va ser tot una declaració dels Lime, Baby, We're Gonna Love Tonight. I ara sí que entrem ja amb la nostra matèria i amb el nostre ADN. Això és l'àlbum The Time Machine, el publicava l'any 1999 Alan Parsons, i aquest és un dels seus tracks, Out of the Blue.

Out of the Blue, un dels tracks que s'incluïen a l'àlbum del 99 d'Alan Parsons i anomenat genèricament The Time Machine. Per aquells que dèieu, uix, aquesta veu em sona, i tant que sí, és el Henley, el vocalista dels Spandau Ballet, que va col·laborar en aquest disc i en concret en aquesta cançó. Continuem a l'any, a la dècada dels 90, dècada en què els àlbums unplugged es van posar de moda. També s'hi van afegir el carro, els de cors. Aquest és el No Frontiers.

0: No Frontier és un dels tracks que s'incluïen a l'àlbum Unplugged, un dels The Corrs.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
3: Un polsim de disco.
4: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent.
5: Sac de Sons, la nostra recepta detox.
6: Sex and drugs and rock and roll.
0: Seguim, doncs, cuinant la nostra recepta detox. Ara li posem un dels ingredients especials del dia. Àlbum Only the Strong Survive el publicava ara fa poc més de 2 anys el boss Bruce Springsteen, un àlbum de grans versions com aquesta de Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

Una cançó popularitzada per Neil Diamond i que ara fa doncs, un parell d'anys Bruce Springsteen en va fer aquesta versió del Shine Ain't Gonna Shine Anymore i el va incloure a l'àlbum Only the Strong Survive, aquest àlbum de grans i grans versions. I de versions a una original. So que també coneixes prou bé és el so d'Dire Straits. Album on every street when it comes to you.

0: When It Comes to You, aquest so tan clàssic dels Dire Straits, so clàssic també, evidentment, del seu líder, Mark Knopfler, lo incluïa en l'àlbum On Every Street.
1: Sac de sons, la música al teu estil.
0: Doncs vinga, que continua sonant la música al nostre estil, ara un estil totalment diferent, al 1983, si la memòria no em falla. És el so d'Elvis Costello, Every Day I Write the Book.

Every Day I Ride the Brook. Aquest és el so, aquesta és la cançoneta que ens ha fet sonar avui en Elvis Costello. I de l'Elvis Costello, doncs el George Harrison, Although Years Ago, és un dels singles que va publicar ben bé a principis de la dècada dels 80.

0: Ben bé a principis dels 80, en George Harrison publicava aquest All Those Years Ago, una cançó en memòria del seu amic John Lennon, amb el qual, evidentment, havien passat molts, molts anys junts.
1: Sac de sons. L'escoltem a casa teva o a la meva?
0: Doncs ara una mica de calma i tranquil·litat amb aquesta de Glenn Frey en solitari. Aquest és el Sexy Girl, també es publicava ben bé a principis dels 80.

formen part dels Eagles, en Glenn Frey va fer grans treballs i també en solitari, per exemple, aquest Sexy Girl. I del Glenn Frey, doncs, els House Martins, també amb una magnífica cançó, havent deixat bastant enrere ja la capella, que és el que els va fer triomfar. Aquest és el Build.

I Was Made For Loving You era el so dels Kiss, també ben bé a la primera meitat de la dècada dels 80 ens van deixar aquest gran tamarro que l'hem brincat, l'hem ballat, ens hem escabellat i desmelenat més d'una vegada, t'agradi o no t'agradin els Kiss. I ara sí que és moment de començar a tocar el 2 i el tocarem amb els 99 Red Balloons, però la seva cançó original, amb el seu idioma original en alemany, és a dir, no em feu dir el títol en alemany perquè aquesta sí que no la coneixes prou bé, és la de Nena, i aquesta és la que serveix per dir-te adéu, si has a reveure fins la propera setmana. Salutacions cordials de Xavi Gargallons, veiem d'aquí a 7 dies, sigueu bons, sigueu feliços.

0: Ona Bitlles.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
0: Ona Bitlles.

0: Ona Bitlles.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Sempre és un bon moment per deixar-nos endur pel bon humor que ens proposa sempre Rossini. Avui, l'italiana in Algeri.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: L'italiana in Algeri és una òpera bufa, una òpera còmica, dividida en dos actes, amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià d'Angelo Anelli. Es tracta, però, d'un llibret ja utilitzat anteriorment pel compositor Luigi Mosca, concretament l'any 1808. La seva estrena, l'estrena de la versió de Rossini, va ser al Teatre San Benedetto de Venècia un 22 de maig del 1813. A Catalunya va estrenar-se al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 29 d'agost del 1815. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, Isabella està enamorada de Lindoro, de manera que anulleja un vaixell per tal de rescatar-lo. Paper per contralt o mezzo-soprano amb bons greus i una bona agilitat en el cant, requisits bàsics per qualsevol heroïna rossiniana més en el terreny de l'òpera còmica. Lindoro és un jove promès amb Isabella, que està presoner al G, paper per tenor lleuger o líric lleuger de gran exigència. Mustafà és el bei, o el comandant civil, d'Alger. És tirànic, però absurd, i està casat amb Elvira, però enamorat d'Isabella, paper per baix còmic. Tadeo és un vell ximple, enamorat patèticament d'Isabella, paper aquest per baríton o baix. Elvira és l'esposa del bei, que, malgrat les seves infidelitats, segueix enamorada del seu marit, paper per soprano lleugera. I Halley és el cap de la guàrdia del bei i cap dels seus pirates, paper aquest per tercer baix còmic, amb presència, en aquest cas, més limitada. El cor masculí també hi té una presència prou rellevant, com podrem apreciar al llarg del programa d'avui. Després d'encertar-la amb l'òpera seriosa Tancredi, Rossini torna a encertar-la, en aquest cas, amb una òpera còmica, un títol en el que repeteix, no sense cap mena de dubte, a propòsit, la història del rapte en el serrall de Mozart, però en aquest cas amb situacions canviades. És una dona la que es decideix a salvar intrèpidament el seu xicot, que en aquest cas és presoner al G. Es considera que amb aquesta obra Rossini va voler homenatjar a qui sempre va ser un referent per a ell, el gran Wolfgang Amadeus Mozart. Però aquest argument, d'aquestes característiques, perquè pogués passar l'aprovació de la censura de l'època, cal recordar que va ser escrita i estrenada a primeries del segle XIX, el primer requisit era que Isabella no viatgés sola. Hauria de portar un acompanyant masculí perquè garantís la seva integritat, encara que per evitar lectures malicioses respecte a aquesta companyia, el llibret deixa ben clar que es tracta d'un vell força patètic i sense cap accent de seducció per la jove. Les armes d'Isabella són les que l'òpera còmica atribuiria convencionalment a les dones, per tant, astúcia, encants, malícia i habilitats per l'engany. Només arribar al G, la italiana domina el temible, però en realitat infeliç vell d'Argel, un personatge que, segons la seva pròpia cort, ha passat de flagell de les dones i de Leone a Asino, és a dir, de lleó a asa. Rossini va buidar en aquesta òpera el sac de la seva inventiva. Els seus brillants concertants són diferents a tot el que s'havia vist fins aleshores, començant pel primer, en el que hi participen Elvira, Zulma, Halley i Mustafà, i seguint amb el trepidant final de l'acte primer, el septet de les onomatopeies, en el que tots expressen els sorolls que senten al seu cap com a exemple del seu atribolament. Rossini va compondre l'italiana in Algeri quan tenia 21 anys i uns mesos després d'haver estrenat l'òpera seriosa Tancredi. Asseguren que l'òpera la va compondre en tan sols un mes. Alguna font creu que fins i tot en menys dies, i el mateix Rossini havia dit que en només 18 dies. Sigui veritat o no, el que sí que és cert és que va ser un èxit notable, tot i que hi introduiria canvis progressius per les actuacions posteriors a Venècia, Milà i Nàpols durant els següents 2 anys. L'òpera és notable per la barreja que fa Rossini dels estils de l'òpera seriosa i l'òpera còmica. Per tant, anem a endinsar-nos i anem a conèixer l'argument i els moments musicals, que no són pocs més rellevants, d'aquesta fantàstica l'italiana in Algeri de Rossini, situant-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici de l'italiana in Algeri, de Rossini, esclar, el vell d'Alger, Mustafà, s'ha cansat de la seva esposa, Elvira, que diu tan sols sap lamentar-se de la falta d'amor del seu marit. Halley, cap dels pirates, li assegura que està a punt de ser repudiada per ell. Zulma, la seva criada, intenta consolar-la. El vell ja no l'aguanta. Quan Elvira intenta defensar-se, l'antipàtic personatge assegura que té el timpà trencat de tant escoltar-la. Són, en aquest concertant, Halley, el baix Alfredo Mariotti, Elvira, la soprano Norma Palacio Rossi, Zulma, la mezzo Gigiola Caputi, Mustafà, el baix Sesto Bruscantini i, esclar, la intervenció del cor, tots dirigits l'any 79 per Gary Bertini amb l'Staatskapelle de Dresden.

Després d'aquesta escena, tots es retiren, excepte Ali i Mustafa. Aquest darrer ordena al cap dels pirates que li porti a una italiana, ja que, ha escoltat, són dones excepcionals. De fet, les excuses no serveixen per Mustafa, ja que, si no li porta una dona abans d'una setmana, Ali serà empalat viu. Un argument, per tant, incontestable. Aleshores, Mustafa crida el seu criat italià, l'Indoro, que està dolgut per l'absència de la seva estimada Isabella. És la cavatina, per tant, l'escena de presentació de l'Indoro, languir per una vela, canta el tenor peruà, i una de les millors veus rossinianes de la història, Juan Diego Flores.

0: El vell Mustafà, en veure l'Indoro tan trist i per treure's a la seva dona del damunt, li ofereix una dona preciosa que farà les seves delícies. De fet, no és altra que Elvira, la dona del vell. L'Indoro, que té parella a Itàlia, no vol casar-se amb ella, però Mustafà insisteix i li ofereix la possibilitat de tornar a Itàlia amb Elvira, de manera que el jove acaba acceptant només per poder tornar a la pàtria i retrobar-se així amb la seva estimada Isabella. Són el tenor Juan Diego Flores com a l'Indoro i el baix Nicola Olivieri com a Mustafà.
1: S'inclinasse a prender moglie, ci vorrebbero tante cose. S'inclinasse a prender moglie, ci vorrebbero tante cose.

Després d'aquesta divertida escena, hem de situar-nos a la costa on ha naufragat el vaixell d'Isabel, enamorada de l'Indoro. La jove i vella italiana ha decidit rescatar-lo amb les seves armes, la sugestió, la bellesa i, esclar, l'astúcia. Però per no viatjar sola, com ja hem comentat abans, va acompanyada del vell Tadeo, que està enamorat d'ella però que Isabella toreja amb molta gràcia. Amb tot, Isabella es lamenta de la crua sort que ha patit, tot i això se sent forta per superar totes les adversitats, ja que sap per experiència que pot controlar els homes, fins i tot homes tan durs com Mustafa. Canta la grandiosa mezzo-soprano Teresa Berganza, dirigida per Alexander Gibson amb l'Orquestra Simfònica de Londres.

quan el vell Tadeo i la jove Isabella són capturats, per evitar ser separats, decideixen fer veure que són neboda i oncle. Abans, però, es discuteixen, ja que ell insisteix en intentar seduir a la jove mentre ella el troba directament repulsiu. Això sí, decideixen que per seguir junts el millor que poden fer, com hem comentat, és fingir que són oncle i neboda. El rol d'Isabella l'interpreta ara Marilyn Horne, ni més ni menys, mentre que el paper de Tadeo va a càrrec de Domenico Trimarchi.

più prudenza. Di qualunque di

Arriben ara els presoners de la cort del vell, que té la reputació de ser un home temible, però en veure Isabella perd els papers. Ho fa en una divertida escena que interpreta Samuel Ramy.

Com sentíem, Mustafà, el poderós vei d'Argel, en veure l'italiana, passa a ser un babau del que Isabella obté tot el que desitja. En aquell moment, entren per acomiadar-se Elvira, és a dir, la dona de Mustafà, que encara ploriqueja, i també ho fa Lindoro i Zulma. I és el moment en què Lindoro i Isabella coincideixen al palau. En veure's, els dos enamorats queden congelats i tota la cort se sorprèn. Isabella, prenent una ràpida decisió, obliga el vei a quedar-se amb la seva esposa. Quan ella li pregunta qui és aquella dona que té al seu davant, referint-se a Elvira, ell, el Mustafà, li diu que fins aquell moment era la seva dona, però que haurà de casar-se amb el seu esclau, Lindoro. Isabella afirma que aquestes costums bàrbares no es poden tolerar i pren com a esclau personal a Lindoro. La sorpresa deixa tots els presents bocabadats, com si tinguessin un soroll infernal al cap, ja que no entenen que una dona, que en definitiva és la presonera del vell, acabi donant-li ordres amb ell. Exemplifiquen aquesta situació narrant els sorolls que senten al cap de tan atordits com se senten. És aquesta una escena llegendària, una efectiva composició còmica i una onomatopeica, que és el final de l'acte primer de l'italiana en el Geri de Rossini, on hi apareixen les veus d'Elvira, Kathleen Battle, Zulma, Clara Fotti, Lindoro, Ernesto Palacio, Isabella, Marilyn Horn, Mustafà, Samuel Rami, Halli, Nicola Zaccaria, Taddeo, Domenico Trimarchi i el cor, tots dirigits per Claudio Scimone.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera a l'inici del segon acte de l'italiana In Algeri de Rossini. Mustafà vol una entrevista en solitari amb Isabella per aconseguir la crida a Taddeo, el fals oncle de la jove, i l'anomena Caimacan, un fals càrrec que Mustafà assegura és un equivalent a un lloc tinent. Li posen l'uniforme i el cor d'eunucs crida «Visca el gran Caimacan, protector del musulmà». Per la seva banda, Isabella organitza una reunió amb Mustafà, però fa assistir a l'Indoro, que serveix el cafè a Taddeo, el nou Caimacan, i a sobre fa entrar a Elvira. El vell s'enfada i Isabella se n'adona que ha d'anar amb més compte. L'Indoro, sabent la intel·ligència de la seva estimada Isabella, reflexiona i conclou que, en efecte, la vella italiana se sortirà amb la seva i podran gaudir de la seva felicitat. És una escena que habitualment se suprimeix, però val la pena escoltar-la si la interpreta el tenor peruà Juan Diego Flores.

Però, per la seva banda, abans de la reunió organitzada per Mustafà, Isabella es vesteix i es maquilla pel seu enamorat, ja que sap que l'Indoro estarà allà servint-li el cafè. Canta per lui que adoro, per ell que adoro, en la veu, en aquest cas, de Marilyn Horne.

Aquest que sentíem era Mustafà en la veu de Samuel Rami, Lindoro Ernesto Palacio, mentre que, com comentàvem, Isabella era la mezzo, Marilyn Horne en aquesta gravació en estat pur de la seva vocalitat de l'any 1980. Malgrat que Mustafà vol prendre cafè a soles amb Isabella, ella ha convidat a Déu i fins i tot a Elvira, ja que ha tramat un pla per recuperar Lindoro, que està servint el cafè, i alhora fer que Mustafà torni amb la seva dona, Elvira. Durant la trobada, Mustafà explica que ha anomenat el seu fals oncle, Caimacan, i ella li ho agraeix. Lindoro no vol marxar per més que el vell es tornudi al seu damunt amb l'objectiu que marxi. El mateix pensa el vell Tadeo. D'allà no es mou ningú, però el vell, Mustafà, comença a adonar-se que li volen prendre el pèl. Però Hali, el cap de la guàrdia del vell, tot i que Mustafà no vol escoltar-lo, l'adverteix que les dones italianes coneixen l'art de fer-se estimar, tal com estan explicant ara mateix de fons. Decideixen aleshores celebrar una festa en honor a Mustafà i anomenar-lo membre de l'ordre dels Papatachi, que en italià es podia traduir com menja i calla. L'objectiu és emborratxar la guàrdia, reunir a tots els italians presos a la cort del vell i fugir en un vaixell que els està esperant. Tadeo i Lindoro anuncien a Mustafà el seu nomenament en el graciós i rítmic trio Papatachi, mentre Isabella anima els italians prometent-los que ben aviat tornaran a casa. Finalment se serveix pasta i Tadeo li ensenya a Mustafà com s'ha de comportar un papatachi. Menjar, callar i no pensar en res més. Mustafà obeeix i els italians aprofiten per pujar al vaixell. El propi Tadeo s'ha de resignar en entendre que Lindoro és el xicot d'Isabella i aleshores pujar al vaixell. Elvira, Zulma i Hali intenten advertir a Mustafà de la fugida dels italians, però Mustafà està immers en el seu paper de papatachi, per tant es limita a menjar i callar. Quan finalment se n'adona de

0: L'engany es resigna a tornar amb la seva dona Elvira, que diu almenys no és tan enganyosa ni astuta com les italianes. I així és com acaba aquesta òpera, L'italiana in Algeri, de Rossini. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiment, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a

deciding which shirt goes with which skirt.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes i cas.

tornata secca macchina.

0: d'informació.
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: Hi ha qui també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé què. No sé.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.